0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71.

0: 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de

0: La tarda a 12 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit, diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda i els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2, la cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.

0: principi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
3: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: fet, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Seca.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, finançament.

0: Sí, a les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port, de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 4 de juliol del 2026. L'incendi de les Gavarres continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees. Sobre el terreny hi treballen més de 400 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns i que ja estan afectant també alguns focs secundaris. També estan treballant sobre aquest foc. Hi ha 7 municipis confinats i des de Protecció Civil es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Des d'ara i fins que faci falta, comencem un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb vosaltres, els oients.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: Com expliquem, el foc que afecta el Baix Empordà ha arribat aquesta matinada a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni. Les flames han afectat diverses cases. Els bombers treballen per protegir els habitatges i evitar que l'incendi continuï avançant cap a noves zones habitades.
2: Per ara, el foc continua fora de control. Segons el darrer balanç, les flames han afectat ja unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis, uns 10.000 veïns, continuen confinats. Prop de 400 efectius dels bombers han treballat durant tota la nit i la matinada per intentar frenar l'avanç del foc que va començar ahir al Bisbal d'Empordà. Els Mossos d'Esquadra, recordem, han detingut un home com a presumpte responsable de l'incendi. Segons la investigació, treballava amb una radial, tot i la prohibició vigent, i una guspira hauria originat el foc.
1: Des de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonja. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees i, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonja els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a Cabanyes. Cabanya ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de Cabanyes, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
1: La crònica de la Laia Claret, el foc també ha obligat a desallotjar prop de 150 persones de diverses urbanitzacions de la zona i de cases de colònies on hi havia infants. Els municipis afectats han habilitat espais d'acollida per atendre els evacuats. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
1: Gràcies, Cèlia Forment. En aquest cas, la Cèlia, amb aquesta crònica des de Santa Cristina d'Aro. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès l'agenda prevista per avui per desplaçar-se al centre de comandament de l'incendi, situat a la Bisbal d'Empordà.
2: Sí, primera hora es reunirà amb responsables de l'operatiu i amb autoritats locals, i està previst que tingui els mitjans cap a les 10 del matí. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. A través de les xarxes socials, Illa ha demanat a la població la màxima prudència i ha agraït la feina dels equips d'emergència. Entre els efectius desplaçats hi ha també 200 militars i una seixantena de vehicles de la Unitat Militar d'Emergències mobilitzats a petició del mateix president Illa.
1: Evidentment, avui un suplement mirant cap al Baix Empordà amb totes les compareixences que estan previstes al llarg d'aquestes properes hores, principalment primer dels bombers, de Protecció Civil, conselleries d'interior, etc, etc, etc. Sembla que tindrem el primer balanç de com ha anat aquesta nit per part dels bombers cap a quarts de vuit amb una compareixença. Després també els podrem saludar i, evidentment, tenim tot un desplegament important dels serveis informatius de Catalunya Ràdio a l'Empordà, i volem sentir els oients. Per tant, 93-201-7474, si sou veïns, esteu afectats i condicionats per aquest foc, heu passat mala nit i teniu ganes de compartir les vostres sensacions a l'antena de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, obrim línies des d'ara i fins que faci falta, també per sentir-vos. La nit i la jornada d'aquest cap de setmana ens deixa altres titulars. Fa uns minuts que als Estats Units s'ha acabat l'espectacle de focs artificials i música al Mont Rushmore amb motiu dels 250 anys de la independència del país. Fa una estona hem sentit Donald Trump, que des de Dakota del Sud ha fet un discurs patriòtic.
14: We are the nation that dreamed and created the modern world.
1: El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món.
2: Ara el sentíem: el ferrocarril, l'electricitat, la bombeta, el telèfon, l'ordinador, internet i l'aire condicionat, molt important en aquests dies de tanta calor també als Estats Units. Però Trump, fidel al seu estil, també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Ha estat un discurs breu de només 30 minuts que ha acabat fa poc més de mitja hora i amb un to més aviat baix.
1: El Tour de França arrenca avui a Barcelona amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc.
2: Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 d'aquest migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu també per les tanques que delimitaran tot el recorregut del Tour. Els cotxes no podran circular pels carrers tallats. Els més importants són Bac de Roda, Aragó i Mallorca, i també la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana, per tant, fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. Per aquells seguidors que vinguin de fora de Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Recordem que també hi haurà afectacions demà amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns en l'etapa de Granollers als Anglès.
1: El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
1: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família.
2: El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres delictes, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza, des del juny, les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, la seva filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero, recordem, li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
1: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
17: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i, en concret, amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
1: I de la crònica cultural avui... Van Morrison ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com el Moon Dance o el Gloria, Marc Ruiz.
18: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà. quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els Jenny ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
1: I ara els esports. Un quart de set del matí, el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona, ha arribat després de la multitudinària presentació dels equips de dijous. Aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge pels equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. A tot això, el Mundial de Futbol, aquesta matinada s'ha classificat a l'Argentina, que s'enfrontarà a Egipte als vuitens de final. Els argentins han guanyat 3-2 patint a la pròrroga a Cap Verd en un partit, com expliquem, que s'ha allargat a la pròrroga amb un gol, el primer de Leo Messi, mentre que Egipte ha aconseguit passar a l'eliminatòria després de superar Austràlia a la tanda de penals.
2: Pel que fa al Barça, ha confirmat la cessió del porter Diego Coquen al Lyngby danès. El futbol català, l'Europa, ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al nou Sardenya. En bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
1: Recuperem la informació amb què obríem aquest especial suplement. L'incendi de les Gavarres continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees. Sobre el terreny continuen treballant efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris del foc principal. Hi ha fins a 7 municipis confinats. Això són unes 10.000 persones, en aquest cas, confinades a casa seva. Des de Protecció Civil es demana, sobretot, des d'ahir a la tarda, evitar desplaçaments, precisament ara que és cap de setmana, cap a la zona de l'Empordà per facilitar la feina als bombers. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. El foc, com expliquem, afecta aquest Baix Empordà, ha arribat de matinada en aquesta urbanització de Cabanyes, un foc que obliga a confinar tots aquests veïns. De fet, l'Ajuntament de Calonja ha habilitat el pavelló municipal per si alguns veïns volen passar-hi la nit.
19: Calonja, Trenet, veïns.
1: Podem sentir alguns d'aquests veïns, en aquest cas de Calonja.
5: El 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a Cabanyes. Se ve por detrás de Cabanyes, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Fem una pausa. El suplement, com cada cap de setmana, arriba al mans amb el Quim Rutllant, mentre nosaltres anem recopilant també informació sobre aquest incendi. A partir de les 7 continua aquest especial suplement Miram cap al Baix Empordà.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
20: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
21: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio i també som Cultura d'Arrel. Al Mans, amb el Quim Rutllant. Arrenquem el suplement.
0: Més Mans, més Arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Abans que comencem, dir-vos que aquest és el darrer programa de la temporada regular, però que no patiu, perquè el Mans continuarà acompanyant-vos tot l'estiu, cada dissabte i diumenge, de 6 a 7 del matí. Avui, però, el programa normal, on ens acostarem a Calella de Palafrugell, que avui es prepara per viure una nova edició de la seva emblemàtica Cantada Havaneres, una de les grans cites del calendari musical d'aquest país.
1: Tres grups d'aquí emblemàtics, no?, com són els Cremats, que celebren aquests 30 anys, per tant, donen inici en aquest concert. Després, Ultramar, un grup d'havaneres també amb una llarga trajectòria, liderat per la Núria Barangueres, que venen del Vallès. Després tenim el Corbó, no?, que també enguany estan de celebració amb 60 aniversaris, des del seu primer concert aquí a la platja. I després tenim l'Arjau, no?, que també doncs, aviat faran aquests 30 anys d'història.
0: També anirem fins a les Preses, on es presenta la nova edició de Les Dansa, un festival que continua fent dialogar la dansa d'arrel amb la creació contemporània i que tornarà a convertir la Garrotxa en la capital de la dansa tradicional. Se celebrarà enguany en aquest mes d'agost i celebrem sobretot els 50 anys de la Marboleny.
2: Celebrem 50 i, per tant, a Les Dansa també volem com posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys. Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, allò que som.
0: Farem parada igualment a Vilanova i la Geltrú perquè aquesta setmana arriba el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, el FIMPT, i que tornarà a omplir carrers i places de músiques arribades d'arreu del món.
3: Hem volgut anar seguint, no?, de propostes consolidades, de propostes de nova creació, aquestes propostes més d'arrel tradicional i altres propostes més innovadores, però bueno, això com a línies generals artístiques, però aquest any doncs, bueno, volem posar l'accent una mica en propostes protagonitzades per la veu i el cant popular.
0: I com sempre, completarem el programa amb una agenda de plena de festes majors, fires, festivals i propostes de cultura popular que omplen el país durant aquest primer cap de setmana de juliol. Amb la Dolors Jornal a la producció, la Rosa Silloé al muntatge musical i Quim Rullan a la direcció i a la locució.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans. L'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Som-hi, doncs, que aquest és el Mans.
4: Mans.

0: Entrem en temari al mans d'aquest dissabte, aquest vespre, que l'Illa de Palafrugell, a Baix Empordà, acull la 59a cantada d'Havaneres, una cita que des de fa gairebé 6 dècades dona el tret de sortida a l'estiu musical català. Nascuda d'una trobada espontània de cantaires l'any 1966, avui és el gran referent del gènere i continua reunint milers d'espectadors a la plaça de Portbou. En parlem amb la directora de la cantada, la Meritxell Pastor, que enguany, a més a més, s'estrena en la direcció d'aquesta proposta. Bon dia, Meritxell.
1: Bon dia, Quim.
0: Tota una responsabilitat, no?, assumir un acte d'aquestes característiques.
1: Doncs sí, responsabilitat amb molt de respecte, sobretot, i compromís per tota la feina feta durant aquests 59 anys de cantada aquí a Calella. I la veritat és que molta il·lusió, també. Molta il·lusió de tirar aquest endavant i de poder, doncs, contribuir, no?, amb una petita llavor i poder engrandir aquest cap de setmana de les Havaneres, la veritat.
0: Cap a quina línia apuntes o cap a quina línia creus que anirà evolucionant la cantada des del teu punt de vista?
1: Doncs mira, m'agradaria que realment fos un cap de setmana que no només doncs, el format que coneixem del dissabte al vespre, no?, de la cantada, que sí o sí, doncs, ha de continuar per sempre més, però poder engrandir, doncs, amb activitats vinculades i relacionades directament amb l'Havanera, no?, Havanera coral, Havanera de concert, fer també visible, doncs, que els nens de les comarques gironines també participen en projectes que tenen relació amb l'Havanera, gastronòmiques, culturals, una mica aportar diferents idees, diferents activitats vinculades en aquest cap de setmana, i mica en mica, doncs, anar-ho engrandint, no?, que no només quedi com el dissabte al vespre, sinó que realment, doncs, fos una festa de l'Havanera.
0: En aquesta línia, ahir mateix, divendres, ja hi havia aquesta primera activitat vinculada a la pedagogia al voltant de l'Havanera, que és aquesta cantadeta escolar.
1: La veritat és que molt contenta d'aquesta primera edició. De fet, aquest projecte penja del departament, de la Fundació Ernest Morató i també des de la Diputació de Girona. Hi participen centenars d'alumnes al llarg de tot l'any fent una preparació de diverses avenides al voltant d'una cantada, d'una història molt ben traçada, no?, podríem dir, i he volgut, doncs, portar, doncs, una petita representació d'aquests alumnes que han participat en guany en aquesta edició. Doncs aquí, què millor, no?, que l'entorn i en el cap de setmana de les avenides. La veritat que molt il·lusionada i molt contenta.

0: Avui és el dia, diguem-ne, central, amb la cantada en si, a la Cala de Portbó. Explica'ns una mica com es planteja l'actuació d'avui, amb els grups que hi participaran.
1: Tres grups d'aquí emblemàtics, no?, com són els Cremats, que celebren aquests 30 anys, per tant, donen inici en aquest concert. Després, Ultramar, on un grup d'Havaneres també amb una llarga trajectòria, liderat per la Núria Berenguera, que venen del Vallès. Després tenim el Portbó, no?, que també enguany estan de celebració amb 60 aniversari, des del seu primer concert aquí a la platja. I després tenim l'Arjau, no?, que també doncs, aviat faran aquests 30 anys d'història. Doncs, en veritat, grups que són molt estimats, molt esperats i amb molta il·lusió d'escoltar-los.
0: Però de repertori n'hi ha tant que deu ser com infinit intentar tancar un repertori cada sessió, no?
1: També els grups tenen les seves preferències, tenen aquelles cançons que se senten millor, que volen regalar al públic, no? I, bueno, jo els dono unes indicacions, no? S'han de respectar unes certes pautes per pujar dintre de l'escenari de Calella, però fàcilment les accepten i la veritat que tenen molt bona predisposició i bàsicament és això, combinar repertori català-castellà, sobretot que es mantingui la gran majoria del repertori amb ritme d'Havanera, ser curosos en aquest aspecte amb la tradició, però també aportant doncs, aquest aire nou, no?, que tenen els grups, no?, i la seva empremta d'identitat.
0: En l'escenari principal hi haurà Havanera, però clar, és que d'activitat com que n'hi ha tot i fins i tot després de la cantada s'escampen concerts en petit format per tota la zona de Calella. Després hi podrem sentir també moltes més maneres d'entendre-ho i demà diumenge encara continuarà l'activitat.
1: Després hi ha el postconcert, postcantada que diem, que els diferents grups doncs, es reparteixen en els diferents restaurants de Calella, no?, del voltant de Calella, i la veritat és que també doncs, és un moment esperat perquè és, bueno, és una cantada com més de tu a tu, i el públic la veritat és que l'espera amb entusiasme. Molts són seguidors del grup, saben en quin lloc canten, i per tant doncs, la veritat és que la gent espera aquest moment també més íntim, podríem dir, i també podríem dir més distès, no?, sense la pressió d'estar dalt de l'escenari de Calella, que ja de per si imposa, TV3, doncs la gent que mira, no? Però, bueno, són grups molt experimentats, amb molta expertesa, amb molts anys de rodatge, i, bueno, venen a gaudir-lo. L'aposta del diumenge és, bàsicament, que hi ha el concert de tancament amb Ítaca, amb els Amics de les Arts, en el mateix escenari de Calella, i bàsicament és això, tancant el cap de setmana aquest amb el primer concert d'Ítaca en aquí a Calella, que és dels Amics de les Arts.
0: No podem saltar per la polèmica. L'any passat va haver-hi molta polèmica al voltant del meu avi. Suposo que t'ho pregunten cada vegada. Aquest any ja has anunciat que de polèmica res, que es canta i ja està, oi?
1: A veure, el meu avi per mi és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no concebo donar cantada d'Havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de procedir a poder cantar doncs, la vella Lola i el meu avi.
0: Doncs ja està, no cal donar-hi més voltes amb el tema. Les entrades deuen estar més que esgotades, però que hi ha diversos punts on poder veure la cantada en pantalla gegant, com són Canadell, Port Pelegrí, la Plaça Nova o la platja de Llafranc. Per tant, si algú encara s'hi vol acostar, que s'ho agafin calma, i si no, oportunitats per veure des de casa també hi seran.
1: També hi serà, correcte. Tenim la sort que és una retransmissió per TV3 amb molt bona qualitat i per descomptat, doncs, a les platges es diu, no?, amb aquesta olor a salang que podríem dir amb el cremat, no?, que la gent es fa allà a la platja i la veritat és que és una altra manera també de viure les Havaneres, una mica apartada de l'escenari gros, però també doncs, amb igual intensitat.
0: Meritxell, moltíssimes gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé i molta sort amb tota la nova tasca, que no és poca, de coordinar aquesta cantada ja clàssica d'Havaneres, evidentment després de 59 anys, a Calella de Palafrugell. Que tingueu una molt bona jornada.
1: Gràcies, Quim, a tu.

0: Tamborinada, sardana de Carles Sagarra, que heu escoltat amb la Cobla Marinada. Avui la podreu sentir amb la mateixa cobla al 54è Aplec d'Artés, al Bages. També hi podreu trobar les cobles Ciutat de Girona i Mediterrània, a partir de les 9 del vespre.
1: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rullant.
0: Seguim amb activitats per avui dissabte. Artesa de Lleida, al Segrià, es converteix en la capital del bestiari festiu amb la celebració de la 17a festa del Festival d'Enceses del Bestiari. La cita l'organitza l'entitat El Griu. Reunirà en algunes de les millors bèsties del foc del país en un format únic que combina espectacle, tradició i cultura popular. Al llarg de la tarda i la nit, les colles mostraran les seves coreografies, balls i enceses en una plaça preparada perquè el públic pugui gaudir del foc des de tots els angles. El president del Griu, Josep Maria Carrera, explica que el festival va néixer precisament per donar protagonisme a les bèsties de foc més enllà dels correfocs tradicionals.
2: Bé, en el territori on anàvem, les bèsties anaven als correfocs dels diables. I en tant en tant, el que veiem és que les bèsties s'encenen d'una manera diferent i bastant lluvida, no com els diables, normalment. I després es va córrer la idea de dir, bueno, carai, si això juntem aquestes bèsties en una plaça i muntem una estructura perquè elles puguin lluir, pues aquí és com va néixer la idea.
0: Una de les particularitats d'aquest festival és que no competeixen les colles unes contra les altres, sinó que cadascuna busca extreure el màxim potencial de la seva pròpia figura.
2: No és un concurs d'una contra l'altra, perquè cada bèstia, cada carcassa somòrfica, som diverses i molt diferents, som peces d'art, precisament. Vale? Pues hem de saber que és que sàpiguen i que aprenguin il·luminar-les, ballar amb elles i que la gent aquest aspecte que tenen tan somòfic, tan guapíssim, pues que prefereix el lluguino.

0: El festival s'estructura en tres rondes, una primera d'enceses ràpides, una segona dedicada als balls protocolaris de cada bèstia i una tercera on les colles tenen plena llibertat creativa, tot plegat acompanyat de música en directe.
1: Iniciem el festival amb un correfocs de la colla del Griu. Quan acaba el correfocs, iniciem ja el que seria el concurs. Una vegada la benvinguda que ho doni temps a tot, comença la segona ronda amb la primera bèstia, i és la del ball protocolari. El seu ball o la seva música. La vam fer express perquè, per entendre'ns, són més tradicionals. Els que no tinguessin música les seves bèsties, doncs que n'hi fessin. Cada una porta la seva significació. També es valora molt el ball, la música, quan acaba el petard, que acaba la música en punt, la tercera encesa que fa un concurs, cada, la seva imaginació, el seu poder, i que facin el que es doni la gana, que creguin ells, que és millor per la seva bèstia i per la seva colla.
0: La jornada començarà aquesta tarda amb el convit de la Hidra, activitats infantils, correfoc i cultura popular, abans de donar pas al gran festival nocturn.
1: És un èxit, però sense voler parlar de formes tradicionals, aquesta manera de fer concursets dintre després del treball de bestiari, això s'ha anat arreglant. Perquè el que sí que si algú vol veure alguna cosa superespectacular és el desenyo, mira, això està claríssim. Perquè trobar 15 enceses espectaculars, perquè són 3 de cada bèstia, és que s'esforcen i venen aquí a competir realment, que competeixen bèstia i colla. Què? Cada bèstia amb la seva colla, eh? És així, això. Això ha de quedar clar. No és una competició de colles contra colles. A vegades potser entre elles se piquen, no? Però no ha de ser d'aquest sentit. El sentit és aquest.
0: El Festival d'Enceses de Bestiari s'ha consolidat com una de les grans cites del calendari de foc festiu català i continua inspirant noves iniciatives arreu del territori.
2: Tota la festa al Mans.

0: Canviem de qüestió, perquè aquesta setmana s'ha presentat una nova edició de Les Danses. Serà el 17 al 23 d'agost a Les Preses, a la Garrotxa, i tornarà a convertir la població en la capital de la dansa d'arrel. Des de fa més de 4 dècades, el festival és una de les grans cites, un dels grans aparadors de la dansa tradicional i la creació contemporània inspirada en l'arrel, reunint companyies, esbarts i artistes tant d'aquí com d'arreu del món. Parlem amb la directora de Les Dansa, la Núria Feixas. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Arriba una 44a edició aquest proper mes d'agost. S'ha presentat aquesta setmana. Una edició que ve molt marcada per l'aniversari de l'entitat organitzadora, no? Aquests 50 anys de la Marboleny.
1: Aquest any en celebrem 50 i, per tant, a Les Danses també volem posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys.
0: Evidentment, la implicació de la gent de la Marboleny durant Les Danses és a 100%. Se'ls veu com un gran exèrcit de voluntaris que hi treballen, però aquesta vegada hi haurà una presència més escènica, potser.
1: Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, Allò que som, que es presentarà el dilluns, el primer dia de festival el dediquem a Marboleny. I aquest any afegim una de les nits de dansa més, en aquest cas amb un grup que ens ha acompanyat tota la vida en els nostres viatges, les nostres participacions a altres festivals, com són Marbolets, i per tant farem una nit amb ell. També tindrem, que ja l'inaugurem des del mes de juliol, però l'exposició dedicada a l'entitat, en què aquella setmana evidentment també es podrà visitar.
0: Seran un dels eixos de Les Dansa d'enguany, que recordem, 44a edició se celebrarà concretament del 17 al 23 d'agost. Les Dansa sempre s'ha caracteritzat per una aposta internacional. Quins països podrem veure aquest any?
1: Doncs aquest any tindrem dos companyies de Sud-amèrica, tindrem Cuba i Perú, tindrem una companyia d'Indonèsia, una de Sèrbia i una de Sud-àfrica. I amb ells farem, des d'aquestes nits participatives, aquestes nits de dansa, la part més exhibitiva, les danses del món, i, com no, aquesta mirada també, o aquesta participació a la natura amb la festa al parc, que ja és com un clàssic del festival, en què convidem el públic a conèixer el parc

0: al País Basc, perquè cada poble té com les seves característiques i la celebra de la seva manera. Llavors ens fixarem molt amb el Carnaval Basc. I després també tenim una altra companyia, Vilaca, que veurem el seu espectacle d'Irau.
1: Com no cal esperar l'estrena o preestrena del Premi del Ficolomé, una brida d'Esther Gundin que aconseguia la 7a edició del Premi.
0: Exacte, sí. A les anys veurem l'estrena d'aquesta peça que està treballant l'Esther amb tot el seu equip, que de fet prèviament ara el juliol es veurà el Figueres es mou i el Dansano, i a partir d'aquí s'estrena Les Dances i comença tot el recorregut per a tots els partners del premi.
1: Una de les coses també molt destacades i que de fet s'acaben les places és Les Dances, amb les seves versions diferents. La gent m'imagino que ja s'hi pot apuntar. Què oferiu aquest any en aquest Les Dances?
0: Aquest any tenim això, el que dius, no? les tres línies de formació, des dels més petits, per infants de 4 fins a 12 anys, els joves de 12 fins a 18 i l'adult a partir de 18 anys. I aquí podran treballar els joves i els petits més amb les companyies internacionals, fent aquesta mirada a les cultures que ens visiten, però també els petits treballaran amb en Cesc Franquesa tota una part de més de moviment, de puntejos de casa nostra, no? De la dansa de casa nostra. I amb els adults treballarem, i també amb els joves, treballarem amb noms com la Teresa Agustí o l'Edu Roca, amb la companyia Vilà, que també treballaran. Farem tallers de percussions corporal per treballar més tota la part de ritme i tot això, i com no, amb els adults i els joves també, doncs hi haurà un petit taller dedicat a Marboleny als 50 anys d'aquesta trajectòria.
1: Doncs són molts dels elements que formaran aquesta 44a edició de Les Dances, recordar la Garrotxa a les Preses, del 17 al 23 d'agost. Núria, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio, el Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
1: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, seguim amb més coses, amb tota la cultura popular i tradicional.

0: Aquest cap de setmana arriba el final del Festival de Llegendes de Catalunya, que des de dijous ha omplert Sant Martí de Tous a l'Anoia d'històries, de música, d'espectacles i d'imaginació. La programació culmina avui i demà amb narracions, teatre familiar, concerts i propostes participatives que converteixen tot el poble en un gran escenari. La Maria Arbàs és de Teatre Nuco, directora del festival.
1: Són llegendes, històries populars que ens han arribat als nostres dies doncs, a través del boca orella, dels avis com han explicat els avis i els avis com han explicat els avis. Són tonades, és memòria.
0: Com és habitual, aquestes dates, les festes majors continuen marcant el calendari festiu d'arreu del país. El Garraf, al barri de la Baja Mar, de Vilanova i la Geltrú, continua celebrant les festes de Sant Pere i s'allargaran fins demà diumenge amb havaneres, cercaviles, activitats marineres, concerts i balls populars. Al Maresme, Canet de Mar viu la seva festa major de Sant Pere i Sant Pau, que s'estendrà fins al 26 de juliol amb una programació que combina cultura popular, música, activitats familiars i tradicions marineres i, a més, amb l'estrena aquest any, la recuperació del ball d'hemorratges de Canet. A Vic, a Osona, aquest cap de setmana se celebren les tradicionals festes de Sant Miquel dels Sants, amb seguici festiu, cercavila, concerts, activitats infantils i actes dedicats al patró de la ciutat. El Vallès Oriental, a Lliçà de Vall, s'hi afronta aquests dies els últims de la seva festa major, que acabaran demà diumenge amb activitats esportives, familiars, concerts i cultura popular. I al Vallès Occidental, a Terrassa, que continuen immersos en una de les seves festes majors més multitudinàries. Serà fins al 12 de juliol, quan la ciutat ofereix un ampli programa de castells, seguicis i espectacles i activitats repartides pels diferents barris i places terrassenques.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
0: I per anar tancant el Mans, anem ara de festival. Girona viu aquest cap de setmana els darrers dies, els centrals, de fet, de l'Ondarius, el festival dedicat a la música i dansa de la cultura tradicional.

tradicional catalana, occitana i europea. La programació d'avui dissabte combina tallers de danses durant tot el dia amb concerts i balls participatius a la plaça dels Jurats. Entre les propostes més destacades hi ha les actuacions de Naragonia Quartet, una de les formacions de referència del folk europeu, el duet Tangue Reibaut, el grup sicilià La Matriosca i una exhibició de balls de gitanes de Lliçà de Vall al Vallès Oriental. Demà diumenge aquest Ondarius seguirà amb el festival que posarà punt i final amb una jornada dedicada a la cultura popular participativa, jocs tradicionals, puntaires, activitats familiars i una ballada de sardanes amb la Flama de Farners, així com concerts i balls folks amb Salina, el duet bretó Barbier Mollard i els francesos Diatocello.

0: Acabarem el Garraf del 2 al 5 de juliol. Aquesta setmana que entrem, Vilanova i la Geltrú tornarà a convertir-se en un dels grans punts de trobada de les músiques d'arrel amb una nova edició del FIMPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. Al Mans conversem amb els seus directors artístics, la Pati Serrano i en Miquel Alcaraz. Bon dia.
1: Bon dia, Quim.
2: Bon dia, Quim.
0: El FIMPT té una responsabilitat que és el degà de les músiques d'arrel, ja no només gairebé a Catalunya, sinó a tota la península. Això és tota una responsabilitat.
2: Sí, sí, bueno, són molts anys de molta feina de molta gent diversa, de la qual nosaltres fa uns anys que hem agafat el relleu, però efectivament aquesta responsabilitat la seguim amb molt d'orgull i amb molta serietat.
0: 45 edicions, si no recordo malament, que obriran portes el proper dijous, dia 9 de juliol, i fins al diumenge, fins al proper cap de setmana, amb un munt de concerts. Quines són les línies d'enguany? Què destacaríeu de la programació?
1: Les línies artístiques del FIMPT d'aquest any són les línies que durant aquests últims anys que el Miquel i jo estem al capdavant hem volgut anar seguint, no? De propostes consolidades, de propostes de nova creació, aquestes propostes més d'arrel tradicional i altres propostes més innovadores. Però, bueno, això com a línies generals artístiques, però aquest any doncs, bueno, volem posar l'accent una mica en propostes protagonitzades per la veu i el cant popular, que com veieu, si fullegeu la graella, veureu que, doncs, és una graella que conté, doncs, moltes propostes on això, la veu és la protagonista, no? Des, diferents estils, diguéssim, des de la polifonia, el fado, el cant coral, els cants de treball, vull dir que amb diferents propostes es veu diferents tipus, no, de cant, però això, que la veu té un pes important.
2: I de fet això aquí ho trobem en cada un dels dies, és a dir, ja fa uns anys que comencem el dijous a la plaça d'Assumpció amb unes propostes molt més intimistes, diguéssim, on aquí sempre la veu ja ha tingut un protagonisme destacat, però aquest any, tant divendres com dissabte com diumenge, a la plaça del Port, que és un espai obert molt més gran, i combinem, o lògicament, l'experiència pròpia d'un festival a l'aire lliure, és a dir, amb propostes de ball, on compartir, etcètera, etcètera, però cada un dels dies, com diu la Pati, hi ha una proposta, com a mínim, on la veu és la protagonista i que ens convida a centrar-nos en a escoltar, bàsicament, cada un amb el seu viatge que pugui fer a la proposta que tenim. És a dir, des del divendres, si que no, un exemple per dia, les Tarta Relena, fins al dissabte la Sara Correia, fins al diumenge la Magali Sarem al Cor Brunker, propostes molt potents amb una veu que ens convida a concentrar-nos en allò que ens volen explicar. Un Madal

0: I a més aquesta combinació de grups consolidadíssims i propostes que també van sortint de, diguem-ne, de l'emergència cultural de, la, de concursos com els Sons, en la qual també sou, en formeu part, i que demostren el bon moment que hi ha al voltant de les músiques d'arrel amb el punt de vista més obert possible.
1: Aquesta és una de les línies fortes i en les que hi volem, doncs, contribuir, no? Perquè al final ens sentim com que estem contribuint amb el sector, no? De donar, doncs, aquesta cabuda a totes aquestes noves formacions que dins de la música d'arrel o de la música tradicional i popular, doncs, sorgeixen i han de tenir cabuda, doncs al FinPT, no? Com bé deies, doncs, aquest any els Sorgen com a guanyadors del concurs Sons de l'any passat, però de molts d'altres. També dir, doncs, que per nosaltres també és molt important aquest escenari Finpeteca que tenim a la plaça del Port, que també és un escenari, doncs, de suport a la creació local, no? On donem cabuda i incorporem en el nostre cartell, doncs, propostes més d'àmbit local o àmbit comarcal, no? De proximitat o quilòmetre zero, no? Que en diem. I per nosaltres, doncs, tot això és molt important, no? I unir sinergies, no? Doncs unir això, ser coproductors i acompanyar propostes, no? amb tots els companys que formen, doncs, que formem aquest concursons, o coproductors de propostes, doncs, que surten de l'obrador d'arrel. Tot això per nosaltres, doncs, és molt important i crec que és un dels papers que ha de tenir el FinPT.
2: I de fet, aquest any, parlant de concursons, tenim una cosa poc habitual, que és que hi ha dos guanyadors del concursons en el festival, conseqüència de l'anul·lació del dissabte del 2025 per motius meteorològics. Hem aconseguit recuperar la totalitat del cartell que proposàvem l'any passat. Aquest dissabte 11 de juliol trobarem el mateix cartell i, per tant, coincideix que les Alosa, que venien de, com a guanyadores del concursons del 2024, diguem-ne, doncs aquest 2026 les tindrem al festival i amb una trajectòria molt més consolidada. Baixa

0: Més enllà del que és la proposta musical escènica, el Finpeté també s'acompanya del Firasac, també s'acompanya de propostes d'accions de carrer, com per exemple la participació de Dotatis Teatre. És a dir, que va una mica més enllà pensat perquè l'experiència sigui més completa.
1: Que el Finpeté doncs, té uns escenaris, no?, centrals, uns escenaris estàtics, però la presència, no?, d'aquest cap de setmana, la presència del Finpeté doncs, a la ciutat, és a dir, a les places, als carrers, en altres espais, no?, fora d'aquests escenaris centrals, creiem que és molt important, perquè al final aquestes accions, aquestes activitats, no?, que ajuden a visibilitzar el festival, però també són aquelles accions que acaben arrelant el festival a la ciutat, no? No sé, per exemple, ja fa molts anys que dissabte al matí fem un cercavila on hi participen tots els alumnes de l'àrea tradicional de l'Escola Conservatori Mestre Montserrat, que és el conservatori municipal d'aquí de la nostra ciutat, com una mica anunciant, no?, que aquest cap de setmana és Finpeté. Per nosaltres doncs, també hi és bo pel festival perquè, i per la ciutat, no?, vol dir que hi ha cantera, no?, com es diu en altres àmbits, diguéssim, i és bueno, doncs, com aquesta cercavila. No, doncs com deies, també el treball que durant fa tants anys que fan, no?, amb la gent, el col·lectiu de persones que tiren endavant, no?, conjuntament amb nosaltres al Firasac, aquesta fira dedicada al sac de gemecs i al Fabiol i tamborí, vull dir que són accions que realment doncs, fan que el Finpeté estigui també doncs, pels carrers i les places del centre i arrelat a tots aquests col·lectius de la nostra ciutat.
0: Està clar, una vivència completa el que tindreu a partir de dijous i fins diumenge que ve en aquesta nova edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Doncs, Pati i Miquel, gràcies per tenir la trucada del programa. Que vagi molt bé. Enhorabona per la programació, que és espectacular. Convidem a la gent a fer un cop d'ull a la pàgina que és tan fàcil com finpt.cat. I allà, doncs, d'això, a partir dels mapes i Terrae, que són qui obren dijous fins al final la Magali Sare, que tancarà el diumenge una programació extensíssima, interessantíssima, que podreu viure a Vilanova i Geltrú. Repeteixo, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al programa.
1: Molt bé, gràcies a tu, Quim, i estàs convidadíssim, al festival, ja ho saps.
2: Gràcies, Quim.

Seran el FinPT a Vilanova i la Geltrú el proper diumenge als Baula. Des del Cançons a l'Ombra hem sentit Maria Agneta. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, la Dona Joanola, la producció i Quim Rullant, qui us parla. Tancarem d'aquesta manera aquesta 26a temporada del Mans. Nosaltres seguirem cada dissabte i diumenge, com us hem dit, només de començar aquest programa, de 6 a 7 del matí. Us donem les gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més. Esperem poder continuar amb tots vosaltres tot aquest estiu i, si tot va bé, la temporada que ve. Seguirem, com sempre, a l'arrel, a la Ràdio Nacional, fent d'altaveu de l'associacionisme i de la cultura popular dels Països Catalans. I marxarem amb una sardana de l'Enric Ortí, amb la Cobla de Sant Jordi, que porta per nom Per això t'ho dic, una composició que l'Enric va dedicar a Martí Trilla, una de les veus mítiques d'aquesta casa i que aquesta setmana hem acomiadat. En Martí va ser company d'esports, la primera veu de Catalunya Ràdio que va cobrir el París-Dakar, i que ens va confessar que en l'equipatge en el desert no hi faltava mai un caset de sardanes per escoltar durant les màgiques nits entre dunes aquest so de la cobla, sobretot la principal de la Bisbal. Gràcies per ser-hi, per tant, una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol del 2026, Catalunya mira cap a les Gavarres, on tenim el primer gran incendi de la temporada. El foc continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris. Hi ha 7 municipis confinats, unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil, des d'ahir al migdia, es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, aquest evitar desplaçaments continua vigent aquest matí de dissabte, és cap de setmana, segones residències de l'Empordà, evitem aquests desplaçaments. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Atenció al testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència per les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis, viure senzillament. La terra parla, és que és increïble, és que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut, ha de cremar tot.
0: I som des de les 6 del matí fins que faci falta un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb l'ajuda de vosaltres, els oients.
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: En directe des del Centre de Comandament de Bombers de la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quina és l'última hora de l'incendi?
3: A veure, aquí hi ha força moviment a aquesta hora. Estan arribant bombers que han estat tota la nit treballant tots sobre el terreny, expliquen quina és la seva situació. No hi ha declaracions públiques, encara no ho faran fins que siguin cap a les 8 del matí. En tot cas, és un treball intens d'aquests 500 bombers que han estat treballant per evitar, primer de tot, que aquestes flames afectin de ple una urbanització de Calonja, la de Cabanyes, com deies. Aquest ha estat el punt més crític aquesta nit perquè, segons explicaven, el foc doncs hauria arribat al llindar d'alguna casa. Encara no està clar si hauria afectat també l'interior o no. Això ha fet que molts veïns d'aquesta zona doncs hagin hagut de marxar, d'altres s'han quedat confinats a l'interior i l'Ajuntament de Calonja, que ha fet, doncs, ha habilitat el pavelló municipal del poble per si cal allotjar les persones que ho puguin necessitar. En parlava David Borrell, que és el cap d'operatius dels bombers de Girona.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: Això perquè amb la foscor d'aquesta nit i també a primera hora del matí, doncs les flames han estat encara més visibles. Des d'aquí mateix, des de la Bisbal, vèiem en arribar des de Girona tres fumeres intenses i també flama al cim de la muntanya, però també des de la mateixa línia de costa, imatges espectaculars, imatges que fan esgarrifar de les muntanyes darrere de la platja, al fons, amb flames des de Platja d'Aro o des de Palamós. Això és el que comentava també el cap de bombers a Girona, David Borrell. La situació a Calonja que comentàvem no és única. El mateix està passant en una altra urbanització, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, al Vall Repòs, que de fet és la primera que van desallotjar ahir al migdia. També es va desallotjar a Santa Cristina una casa de colònies. Alguns veïns d'aquesta urbanització ja han passat la nit en un hostal, que també s'ha cedit, i una quinzena de nens de la casa de colònies han dormit al pavelló municipal. No han estat tots, molts hi han marxat a casa perquè els van venir a recollir els pares i les famílies ahir la tarda. Aquest foc continua plenament actiu, amb aquest balanç provisional de 2.300 hectàrees afectades al massís de les Gavarres. Aquest seria el perímetre que ha cremat, és una zona sobretot de bosc en aquest massís. El Baix Empordà és un foc que recordem-ho va començar ahir a 10:15 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, mirant cap al sud, i que es van escampant. Si ens posem amb un mapa i ho mirem per visualitzar-ho, si ens posem d'esquenes a la Bisbal, mirant cap a la dreta, cap a la costa, cap a Calonge i Sant Antoni, seria una banda, i si mirem cap a l'altra banda, doncs seria cap a Santa Cristina d'Aro. Aquest flanc és el que tindria un risc més elevat, perquè des d'aquí el foc doncs es podria escampar en direcció cap a Llagostera i d'aquí doncs cap al Gironès.
0: Fèlix Martín, parlàvem d'aquests veïns, sobretot de la urbanització de Cabanyes, que aquesta nit i matinada ho han passat realment molt malament, a tocar de Calonge, per l'amenaça d'aquestes flames. Podem sentir alguns d'ells que, malgrat que la indicació dels bombers continuava sent confinar-se a casa, han decidit abandonar casa seva.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
6: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: Moments de pànic que, evidentment, que condicionen algunes decisions dels veïns, malgrat que la recomanació, evidentment, és fer cas a les autoritats, als bombers, protecció civil, etc etc. Fèlix, pel que fa, sobretot, important, confinats, desallotjats,
3: sí.
0: Estem parlant, i si no em rectificaràs, 7 municipis confinats, 10.000 persones, aproximadament, hores d'ara. Continuen sent aquestes xifres, eh?
3: No ens les han actualitzat a primera hora d'aquest matí, ho faran a partir de 7:45. En tot cas, sí que recordar que aquests 7 municipis confinats, ja des d'ahir a primera hora, al migdia, la Bisbal d'Empordà, que és on es va originar aquest incendi, després la població veïna de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, 3 nuclis de població diferents d'un sol municipi, Forallac també, Calonge, Santa Cristina, Platja d'Aro i Llagostera. Serien els 7 municipis confinats. Es parlava ahir de 10.000 persones, evidentment, amb el gruix d'habitants d'aquestes poblacions i dels que pugui haver-hi ara l'estiu, aquest nombre queda molt curt, però en tot cas serien el de les zones, els dels barris més pròxims en el punt de l'incendi.
0: El Fèlix Martín serà les nostres ulleres, la nostra mirada al llarg de tot aquest matí de suplement, línies obertes amb el Fèlix i, evidentment, estarem molt atents a aquesta primera atenció als mitjans que faran els bombers d'aquí uns minuts, cap a 7:45, ens han dit, això es pot allargar, totes les compareixences de les autoritats de bombers de protecció civil les anirem seguint en directe en aquest especial suplement. Estem molt pendents, evidentment, també del vent i del temps. Néstor Gómez, bon dia. El més immediat, bon dia. Sobretot, Baix Empordà. Vent, cap on, com està aquesta tramuntana i aquesta marinada també, que és del que estaven pendents, sobretot els bombers, per intentar, doncs, si més no, començar a controlar aquest incendi?
7: Doncs aquesta tramuntana realment cap al sector de Platja d'Aro, Palamós, diríem Palafrugell, tot aquest sector més costaner, no tant a la Bisbal, però sí cap a Calonge, és on ha bufat una miqueta més aquesta tramuntana, que ha arribat aquesta nit al voltant dels 30 km per hora. En canvi, com la Bisbal està més cap a l'interior, no li ha afectat tant i les reixes de vent no han superat els 10 km per hora. I no només parlem de vent, sinó fins i tot de la mateixa temperatura. I és que avui ha tornat a ser una nit molt càlida a tot el sector de l'Empordà, tant a l'Empordà com al Baix Empordà, amb unes mínimes que, per exemple, a Roses no han baixat dels 26 graus. Això també fa que la humitat no sigui tan alta. I destaquem també les temperatures aquestes que hem tingut a l'àrea de la Bisbal, per exemple, ara mateix en tenen 21 graus. El vent bufa en aquest sector fluix, però sí que deia que cap a Palamós, cap a Calonge, cap a la Palafrugell, en aquest sector sí que està bufant amb certa intensitat. Com dèiem, tot això amb tramuntana, el canvi de vents es produirà cap als vols del migdia, cap a les 12, a la 1, màxim les 2, i així es produirà el canvi radical de vent, perquè passarem de vent de component nord a vent de component sud, que aquest és el més preocupant. I a més, en unes hores en les quals sí que hi ha més preocupació, que és quan arriba la marinada, que és quan amb més força, entre aproximadament les 2 del migdia i les 6 de la tarda. És quan agafa més embranzida cap a aquest vent tèrmic que bufa de mar cap a terra, i és quan bufarà amb més intensitat. Aquestes serien, diríem, les hores més crítiques, perquè a partir del vespre aquest vent tèrmic ja tendeix un altre cop a minvar i ja no estaria tan fort. Però, en definitiva, ja diem, tot això a més acompanyat de que aquest migdia tornarà a fer molta calor. Cal pensar que des de Girona fins a Palafrugell, la Bisbal, els 36 i algun 37 podrien rondar, de tal manera que temperatures molt altes en aquest sector i també a la resta del país, que tindrem un dia assolellat i unes màximes que rondaran la xifra dels 38-39 graus, a l'espera de que demà ja tinguem diríem, entre cometes, oficialment, l'onada de calor a sobre amb màximes de 40 graus.
2: L'informatiu del suplement.
0: L'incendi de les Gavarres continua descontrolat. Com expliquem, ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny. Tenim 500 efectius dels bombers que hi treballen. Amb aquests 7 municipis confinats, aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és molt alt per l'arribada d'aquesta nova onada de calor que ens explica el Néstor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Des de Protecció Civil es demana també, i sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers.
8: Sí, aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat, tot i l'ordre de confinament dels bombers. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i
0: la
5: no
0: segona prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres, amb milers d'hectàrees potencials per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des de que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es concentra al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal.
8: Sí, de fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
8: I avui el missatge és clar, el govern demana evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja, per tant, no hi aneu. Aquesta és la recomanació que fan les autoritats des del govern i també Protecció Civil. Cal evitar, diuen, col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest matí cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. Ha cancel·lat la seva agenda per poder anar a primera hora a la Bisbal, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, al voltant de les 10 del matí.
8: A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En una piulada ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat la seva solidaritat amb els veïns afectats, també via xarxes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach, el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud per aquest incendi i suport a la població perjudicada.
0: Un quart de vuit en directe al suplement. Podem saludar a aquesta hora l'Òscar Aparicios, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
0: Com han passat la nit? Quina és l'última hora?
15: Bé, jo ara estic aquí en el centre de coordinació. La primera reunió que ells fan de coordinació serà a les 8, per tant, és quan ells tindran, ells, vull dir, tots els cossos d'emergència tindran una visió més clara. Les primeres notícies que ens diuen és que, tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havíem previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa. És a dir, el principal por que tenien era que pogués saltar o expandir-se molt pel costat dret, i que això és el que donava accés a la resta massís de les Gavarres amb 30.000 hectàrees potencialment en perill. Sembla que, tot i no haver pogut extingir perquè ha costat tant l'incendi com esperaven, tampoc no ha saltat. I com dic, estem esperant, a les 8 fan la primera reunió de coordinació i de valoració de tots els cossos, i a les 9, quan arribi el president també, doncs es fa la reunió amb tots els càrrecs electes per explicar com està aquesta situació. Evidentment, això és la part dreta, per el que és el front del foc, és el que heu anat informant, no?, que va avançar en direcció Costa, direcció Calonge, i per tant serà molt important també veure com s'aixeca avui el dia. De moment hi ha una mica tramuntana, no tan forta ni molt menys com ahir, però bé, s'ha d'estar amatent a veure com evoluciona també aquesta part, no, del vent, que té una afectació important a com evoluciona després el foc.
0: Pel que fa a confinats, també alguns desallotjats i tots aquests veïns que sentien també de matinada, alguns d'ells han abandonat casa seva perquè hi ha una cosa que és, quan es fa fosc, la sensació de tenir les flames més a prop encara es pronuncia més que quan és de dia, i per això també alguns veïns segur que han decidit abandonar casa seva, malgrat que potser la indicació dels bombers era confinar-se. Entenc que tots aquests veïns de matinada, els que s'han vist més condicionats per aquestes flames, són més cap a la zona de Calonge que no pas Bisbal i entorns, eh?
15: Sí, ahir ja, de fet, sobre la tarda, el foc en el que era el terme municipal de la Bisbal havia deixat molt, per tant, nosaltres vam poder desallotjar gairebé totalment la casa de colònies que hi havia, que tenim en aquesta zona, on hi havia més de 150 persones. Vam desallotjar la majoria. Els que es van quedar era perquè no hi havia foc. De fet, els nens que estaven allà ja estaven per fora, sense sortir gaire, però vull dir que havien sortit de l'edifici. Per tant, nosaltres aquí sí que a la Bisbal, en aquest cas, des d'ahir a la tarda, no tenim gaire afectació. Amb els veïns, tot i així, es mantenia l'ordre de no sortir de les vivendes, també per no entorpir la feina dels bombers. I, com dius, totes aquestes afectacions que hi ha hagut aquesta nit és per la part principal del foc, la que anava avançant, que ahir a la nit el no haver-hi marinada, doncs anava direcció, havia pujat tota la cadena de les Gavarres i ja anava en baixada direcció Costa, per tant direcció Santa Cristina, Calonge, no tant, però també Platja d'Aro, per tant anava més cap a aquesta zona de costa, i és el que ha fet aquestes afectacions. I com bé dius, ja ahir ho avançava el cap d'operatius de bombers, que ho va fer-ho amb un parell de compareixences a mitjans de comunicació, que això que deies, no?, que a la nit l'incendi es veu com més espectacular i sembla més a prop del que en veritat és. A més, va explicar, jo crec que molt pedagògicament, que en cas d'incendi és millor estar dins de les cases que no fora, però és evident que això ho diu ell com a professional, però en el moment que els ciutadans normals ens hi trobem, doncs ens pot entrar a vegades una mica la por i, per tant, abandonar-ho.
0: Es va originar al matí l'incendi a quarts de 10 a la Bisbal amb aquestes guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut aquest operari que estava fent feines al voral de la carretera. En sabem alguna cosa més? I si aquest operari treballava per compte pròpia o sota les ordres d'algú, tenint en compte que estem amb aquest pla alfa?
15: Jo, primera hora, quan ens van dir aquesta hipòtesi, en aquell moment hipòtesi a partir de quarts d'11, vaig preguntar a les administracions, que primer al propi Ajuntament de la Bisbal, si havíem encarregat alguna cosa per aquella zona, tot i que la carretera no és titularitat de l'Ajuntament. Vam descartar que fos alguna tasca de l'Ajuntament, vam preguntar al Consell Comarcal, que també va dir que no. Llavors aquí quedaven les dues opcions obertes, que a hores d'ara jo no sé quina de les dues és, si era un operari d'una empresa privada a títol privat o era un operari d'una empresa privada que havia tingut alguna encomana, alguna adjudicació per part del Departament de Territori, que són els titulars. Crec que el Departament de Territori, ahir, que hi havia la consellera Paner, que ens va comentar que que havien obert una investigació per saber-ho, però en tot cas, sigui de l'administració que sigui que hagi encarregat les obres, és evident que totes aquestes obres, quan es fan, tenen doncs, unes autoritzacions i unes prohibicions, i en aquest cas ahir era prohibició utilitzar aquest tipus d'eina, per tant, ho devia fer o ho va fer. Si es confirma aquesta situació, malament l'empresa o l'operari que doncs, no van fer cas d'aquestes normes, van utilitzar una eina que estava prohibida precisament per l'alt risc que hi havia ahir amb una tramuntana, amb una calor extrema, i a més a la zona on es desenvolupaven, que era ja l'inici de les Gavarres i que, per tant, era un lloc perillós.
0: Tindrem temps segur de depurar responsabilitats i fer més preguntes sobre aquesta qüestió. Ara el més immediat és controlar aquest foc i vetllar per la seguretat dels veïns. Última pregunta, alcalde. Tots els experts, i anem sentint també veïns, fan un retrat de les Gavarres i d'aquest foc que crema amb un bosc que és un polvorí. Si tothom sabia que era un polvorí, per què no s'han fet els treballs previs de prevenció en tota aquesta zona, amb aquestes hectàrees tan potencialment inflamables?
15: Bé, que és un polvorí és una cosa que n'hi diguin tots, perquè sobretot a partir de l'any 2010, que va haver-hi la nevada, doncs l'estat doncs, hi havia molt més sotabosc i, per tant, costava, o es podia intuir que si hi havia algun incendi, doncs tenia més material inflamable per cremar que no pas, no únicament la vegetació que hi havia prèvia. Tot i així, jo crec que hi ha tres factors. Una, la normativa, i en molts casos no és normativa pròpia. Segon, suposo que deu ser el cost per part de les administracions, però també crec que és molt important destacar en aquest cas que la majoria de bosc no és de titularitat municipal o pública, sinó és de privats, i per tant això a vegades també dificulta més perquè bé, s'han de fer la línia de subvencions perquè tinguin ajuda. Però també és veritat que quan passa algun tipus de desgràcia sempre tothom tenim la tendència probablement molt natural de buscar culpables i de dir que tothom ho ha fet malament. Bé, jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament i no et dubto que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, que té l'incendi de moltíssimes hectàrees, més de 40.000 hectàrees, i que per tant és molt complicat tenir el bosc amb condicions de que si hi ha un incendi doncs sigui fàcil d'extingir-lo. Com dic, són moltíssimes hectàrees, molt tupida, amb moltes condicions que fan difícil, i més en aquests moments amb una calor extrema.
0: Són les primeres impressions a primera hora del matí de l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Si cal i és necessari, tornarem a parlar al llarg d'aquest especial suplement avui a Catalunya Ràdio. Una abraçada, alcalde, molta sort.
15: Moltíssimes gràcies.
0: Un quart i mig de 8 del matí. Pausa i reprenem el fil d'aquest incendi i també amb altres notícies que ens deixa la matinada en aquest cap de setmana que tot just arrenca.
2: L'informatiu del suplement.
16: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
17: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
20: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
21: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
22: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
21: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
22: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
23: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie, per mides.
1: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
3: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
4: A veure, un xin-xin, xin-xin.
20: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
2: L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Més enllà d'aquest incendi a les Gavarres, tenim més notícies. Ahir van morir dues persones a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Des de Tarragona, Manel Sastre.
6: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
0: Aquest migdia arrenca Barcelona el Tour de França. Ho farà amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Eva.
8: I això comportarà molts problemes per moure's avui per la ciutat. El pas dels ciclistes farà que es talli el trànsit en molts carrers a partir de les 12 del migdia fins a 9:15 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimitaran el recorregut. Els cotxes no podran, evidentment, circular pels carrers per on passa el Tour, com Bac de Roda, Aragó, Mallorca i la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Es recomana, per tant, amb tota aquesta situació, fer servir el metro. I per als seguidors que vinguin de fora a Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar el cotxe i agafar el transport públic.
0: Discurs patriòtic de Donald Trump des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, ha donat el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món, però també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és equiparable al dimoni.
25: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi. Leave me, we're
24: not letting it happen. El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari. Afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu, Donald Trump ha dit això.
25: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
24: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
0: Gràcies, Oriol. En aquest discurs de Trump no han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat fa un parell d'hores per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. Milions d'iranians han sortit als carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel.
8: Sí, l'Iran ha blindat la capital durant la cerimònia pública de comiat de Khamenei. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatolars llegeix com un gest de legitimitat. Just abans de l'ofensiva d'Israel i dels Estats Units, la policia iraniana va reprimir fortament les protestes contra el règim que van causar milers de morts. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Ali Khamenei rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir els actes previs, tancats al públic, van aplegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars.
0: Pràcticament 8:15 del matí, la mort a trets d'un jove de només 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha activat totes les alertes. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat endurir les penes per tinença d'armes de foc.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
8: La policia treballa per identificar i detenir els autors dels trets. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
7: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
8: En el que portem d'any, segons dades dels Mossos, hi ha hagut 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
0: De la crònica de successos, avui també destaquem que les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent. Davant de la jutge que investiga la mort del seu pare, han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per la gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
10: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
0: Gràcies, Marta Vallès. Avui a partir de les 10 al suplement, Maica Navarro, com sempre, evidentment, per seguir també aquests incendis i tot el que ens pugui arribar a través de la feina dels cossos i les forces de seguretat, i també amb algunes novetats, tant d'aquesta mort, aquest assassinat d'aquest nen de només 15 anys, com també del cas Andic. I s'han deixat en marxa des del mes de juny una investigació fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família, el magistrat José Luis Calama, que recordem que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ja ha rebut la comunicació de l'Agència Tributària.
8: L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i també algunes companyies del suposat entramat. El que vol és comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat, recordem, moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
0: A Veneçuela, almenys 2.650 morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord de Veneçuela fa tot just 10 dies, 32 dels quals són espanyols, segons els balanços actualitzats aquestes últimes hores. Centenars de cossos s'apleguen encara a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
11: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
9: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto, identificarlos por la foto, y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
12: alguna cicatriz, algún tatuaje,
9: a cualquier cosa que te pueda identificar.
11: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
13: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
11: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: Pràcticament passen 6 minuts de 8:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres, amb aquesta notícia amb la qual avui us hem despertat a les 6 del matí, l'actualització d'aquest incendi de les Gavarres que continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers. Tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, gairebé 10.000 persones més. La Casa de Colònies, també Pou de Glaç, a Calonja, on només queden una seixantena de nens. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal continua sent molt alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Recordem, des de Protecció Civil es demana evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina als bombers. Per tant, des d'ahir al migdia que es dona el missatge de no anar cap a l'Empordà, no anar a passar el cap de setmana a la segona residència. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat malgrat l'ordre de confinament dels bombers. És evident que les flames de nit es veuen de més a prop i alguns veïns espantats no han fet cas de l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a 3Cat Info, aquesta casa d'alguns d'aquests veïns que marxaven. Cames, ajudeu-me.
14: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
15: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón de la Junta. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí. Si se llega a prender fuego, lo que se haga pasar.
0: Estem pendent d'aquí uns minuts de la primera actualització de bombers de Protecció Civil de les autoritats, de com ha anat el balanç d'aquesta nit. Hem pogut saludar fa una estona l'alcalde de la Bisbal, que, sense ser pessimista, ha dit que potser la nit no ha anat tan bé com alguns pronòstics esperaven, però que els bombers tampoc han perdut l'esperança. A veure de quina manera es tradueix això. Tan bon punt sentim aquesta primera compareixença a primera hora. La prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. A aquesta hora, al Suplement, podem saludar l'Ignasi Casamitjana. Ell és un veí que ha estat desallotjat de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, bon dia.
16: Què tal, bon dia? Com esteu?
0: Això tu, com estàs, Ignasi?
16: Bueno, ara a nosaltres a Vall Repòs van vindre els Mossos ahir cap a les 12:30 i ens van fer fora. Perquè les flames estaven molt a prop, havia molt fum també. I bueno, ahir he passat la nit aquí a Platja d'Aro, a casa del meu consogre, i esperant i mirant les redes a veure com va l'incendi i bueno, una miqueta angoixat, no? A veure què ens trobarem allà dalt quan pugem.
0: Patiu per la casa?
16: Esclar, perquè ahir va haver una fumera molt gran, han passat vídeos de flames, però tot i així sembla que el foc, com heu dit abans, ha anat més aviat cap a Calonge. Uh-huh. Hi ha hagut com una ratlla en Valldemolins que ha tirat avall i Vallrepòs, com que queda una miqueta més cap a Romanyà, em sembla que no agafa gaire.
0: Tu et vas poder, has pogut passar la nit, dius, a casa d'algun familiar a Platja d'Aro. Quan els Mossos sí. Us van venir a buscar a quarts d'una de la matinada i us van fer aquest avís, us van
16: donar...
0: Digues.
16: No, va ser quarts d'una del migdia d'ahir.
0: Del migdia d'ahir, ja. Al migdia d'ahir us van desallotjar. Us van oferir alguna alternativa per passar les hores o cadascú s'havia d'espavilar com podia?
16: No, molt bé. Vam anar aquí a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i allà estava l'Ajuntament, havia Protecció Civil, ens van donar aigua, entrepans, i vam estar allà tots els veïns que volien pues, estar fent pinya i a veure què és el que passava.
0: És important fer cas de les autoritats. Tothom coincideix també que el massís de les Gavarres era un polvorí. No sé si fa gaires anys que vius a la zona i si d'alguna manera també pensàveu que un incendi d'aquestes característiques algun dia o altre es podia produir.
16: Bueno, allà a Vallrepòs cada any fem trobades amb Mossos, agents rurals, bombers i tot, i sí, però anem molt en compte. El que no entenc, com ahir aquest treballador en ple tramuntana

0: calor i això és un perill. I ell va continuar treballant i ja està.
1: Mm-hmm. Aquesta persona està detinguda i és evident que també...
0: Està detinguda, sí, mm-hmm. sí. Mm-hmm.
1: La veu també d'aquests veïns preocupats per aquesta situació, l'Ignasi Casamitjana, veí desallotjat de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, ahir al migdia. També estem molt pendents de les autoritats amb aquesta primera compareixença que ha de passar d'aquí uns minuts. Ignasi, una abraçada, molts ànims, bon dia.
0: Vinga, gràcies, bon dia.
1: 3 minuts per 3 quarts de 8. 93-201-7474. 93-201-7474. Us volem sentir a vosaltres, els oients, també perquè hi digueu la vostra i ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, si sou veïns del Baix Empordà i teniu les flames i aquest incendi a prop. Pausa i tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
7: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
9: una cullerada de silenci,
10: dos reflexos de llum,
11: 5 quilos de cadira
12: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
14: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
15: Contes, novel·les, poemes, cançons...
14: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres amb aquest foc que continua cremant de manera descontrolada. Trucada important, podem saludar a aquesta hora el Jordi Soler, ell és alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Alcalde, bon dia.
16: Bon dia, per dir alguna cosa.
1: Com heu passat la nit? Quina és l'última hora?
16: Bé, la nit s'ha passat amb molta angústia, molta angoixa. Evidentment, l'espectacle era dantesc. No sé si m'ho deixeu respondre, que Calonge està situat amb un turanet rodejat d'urbanitzacions i el foc ha anat entrant a l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i a l'urbanització de Mas Ambròs, desplaçant-se una mica més cap a l'est. No és res que els bombers no tinguessin previst, que jo vull lloar la seva feina perquè ha sigut encomiable, però sí que és cert que espanta molt, espanta moltíssim. Nosaltres hem acollit unes 120 persones al pavelló municipal, gent que ha volgut saltar-se el quedar-se a casa seu, però en general tothom que s'ha quedat confinat a casa seu doncs no hi ha tingut cap mena de problema, a part de, evidentment, la por i l'angoixa del moment i de la situació.
1: L'ordre per a tots aquests veïns de Calonge, de Sant Antoni, és quedar-se a casa? Ho dic perquè de matinada, també pel que havien avisat els bombers, perquè quan es fa fosc les flames semblen que estan més a prop del que estan, hem sentit el testimoni de diversos veïns abandonant casa seva, malgrat que l'ordre era contrària.
16: Sí, l'ordre dels bombers era molt clara, confinament total a casa de cadascun. Això permetia, amb una rapidesa més notable, poder avisar tothom en el cas d'un possible d'evacuar la zona, cosa que no s'esperava ni es preveia, però en tot cas, si estàs confinat, és molt més fàcil comunicar-ho a la gent i organitzar els tràmits. I per altra part, si tancat a casa, amb la casa ben tancada, el foc no hi entra de cap manera, no? Per tant, hi ha hagut alguna afectació amb tanques

0: de finques i algunes cases que estem avaluant, no es pot donar gaires dades, crec que hi ha unes 7-8 cases o finques afectades, eh? Però en principi no hi ha danys materials, cosa que hem de celebrar, i els danys danys personals, perdona, i els danys materials doncs ja s'arreglaran quan convingui.
1: És a dir, danys personals no n'hi ha, danys materials, alguna casa cremada segur que sí.
0: Alguna cosa veurem, estem avaluant-ho ara, sé que hi ha afectació en 7-8 finques, sé que hi ha alguna masia també fora d'aquesta zona, no gaire llunyana d'aquesta zona, però està fora de les organitzacions, que també està molt afectada. Tota l'organització Massa Artigues va quedar completament socarrimada. Per tant, sí que hi ha afectacions materials directes, en infraestructures també. Va marxar, evidentment, la llum, que es va poder recuperar a mitja tarda. Temíem pels dipòsits d'aigua, perquè l'aigua estava gastant i com que no hi havia llum no es podia reemplenar, al final van poder-ho fer, i ara en aquests moments a les 7:10 han sortit, han vingut ja els mitjans aeris i la cosa doncs sembla que va a camí de solucionar-se.
1: Els bombers estan contents de com ha anat la nit? Perquè encara no els hem pogut sentir ni hem tingut el primer balanç de la matinada.
0: Per avui he pogut parlar amb un dels caps de bombers, tot ha anat com esperaven. En aquests moments estan fent el canvi de retén, de torn, i en principi m'ha dit que tal com ha anat la nit és tal com ho tenien més o menys imprevist. Se'ls va incendiar un segon focus aquí a la zona de Mas Ambròs, que evidentment això no comptes mai on serà el focus que s'ha d'incendiar, però que el van anar controlant, i sobretot el seu punt fort d'ahir la nit era el salvaguardar el que són les vivendes i la gent.
1: Missatge per tots els veïns de Calonja i de Sant Antoni que han passat la nit amb aquesta angoixa que vostè mateix descrivia i que veu també encara com aquest incendi, el titular continua sent, evidentment, que continua descontrolat.
0: Nosaltres en aquest moment estem pendents d'una reunió que tenim amb el president Illa a 9:45 a la Bisbal. Dic nosaltres, però en realitat són tots els alcaldes dels pobles afectats. Sabrem més coses llavors, però en principi el que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonja, pugueu tenir controlat avui mateix.
1: Li faig la mateixa pregunta que li feia a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà fa una estona. Si tothom sabia que les Gavarres era un polvorí, per què s'ha produït aquest incendi i per què també tants veïns doncs denuncien que no s'han fet les tasques de prevenció necessàries?
0: Això és, jo crec que és objecte d'un debat molt ampli i un debat que s'ha d'abordar i que s'ha anat deixant amb el temps. Els boscos avui no es treballen. Els anys 50 i 60 estaven impecables, tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica i per tant hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment i les subvencions no arriben a enlloc. Però insisteixo, ara això és un dany secundari, col·lateral, ens hem de centrar amb el que és aquest incendi, i temps hi haurà per fer el debat que convingui, que calgui, sobre aquesta qüestió.
1: Jordi Soler, alcalde de Calonja i de Sant Antoni, molts ànims, moltes gràcies, i segurament haurem de tornar a parlar al llarg d'aquest matí de suplement. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Connectant permanentment amb l'Empordà i pendent també de la resta de l'actualitat que passa pels esports, tenim l'Albert Benet amb un Mundial que continua en marxa i amb un protagonista que és el de sempre de matinada, Leo Messi.
2: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está,
1: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, aquesta matinada per 3-2 i classificar-se pels vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte.
3: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el 7è que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè ens fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències a Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim, sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
4: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Messi estira fins a 8 la seva ratxa de partits consecutius marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
4: Todos los partidos van a ser dificilísimos. Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosa buena, y corregir la mala que creo que hoy fora mucho también.
3: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre somiar la seva selecció. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada el Mundial també s'ha classificat per als vuitens de final Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. Egipte s'enfrontarà a l'Argentina després d'eliminar Austràlia als penals. És la primera vegada que la selecció egípcia jugarà uns vuitens de final d'un Mundial, ho dèiem. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
1: Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona. Després de la multitudinària presentació dels equips aquest dijous, avui comença la competició amb la primera etapa en aquest cas, protagonisme per Barcelona i per Catalunya a la ronda francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
3: Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
3: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França.
1: 5 minuts per arribar a les 8 del matí, la crònica cultural avui és musical amb Van Morrison. Que ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast està basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Mundans o Glòria, Marc Ruiz.
7: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà. quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Allò de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
1: I ara anem fins a Vilanova i la Geltrú.
8: Com adeus!
9: Em dic Xavier.
1: La Ludwig Band ha triomfat a la segona jornada del Festival Vida i han assistit 10.000 persones, atrets també per la barcelonina Lia Cali i el valencià Guitarrica de la Fuente. Avui, tercer dia de festival, amb Fatboy Slim i Amaia Blai Mercè.
10: Bon dia. La història d'amor entre la Ludwig Band i el Vida ha afrontat un dels seus episodis més apassionants de la seva història. Després d'actuar-hi en 4 de les últimes 5 edicions, encara no ho havien fet com a cap de cartell i ho han superat amb nota alta, erigint-se com a salvadors del rock and roll o, segons com es miri, com a grans abanderats d'una nova fornada de rock català, on també hi ha Dan Peralbo i Al·lèrgiques al Pol·len, presents a la jornada inaugural del Vida, o Remei de Calafresca, també protagonistes d'una de les actuacions més memorables d'aquesta segona nit de festival. Amb un repertori basat, sobretot, en el disc Pel barri es comenta, l'àlbum més exitós que han publicat fins ara, i també amb cabuda per grans clàssics ja de la història de la música catalana, com L'home més vell d'Espolla o Manela, No vull currar per vostè. El moment, però, més concorregut té nom propi. És la viral Xavier, el tècnic de so, dedicada a Xavier Miñarro, que ha tret mirades de curiosos i fans mentre feia la seva feina i també cantava part de la seva cançó. Una Ludwig Band consolidada al Vida i que d'aquí a unes hores debuta al Canet Rock, on té molts números de protagonitzar l'actuació que farà més honor a l'esperit original del festival fundat als anys 70.
1: Un minut per arribar a les 8 del matí a la plana cultural i musical amb molts concerts de cap de setmana que no han descansat, malgrat que la mirada d'avui està posada a les Gavarres. Farem una petitíssima pausa, recapitularem tot el que dona de si aquest matí de suplement que avui ha arrencat amb aquest especial a les 6 mirant cap a aquest incendi que continua descontrolat. Hem sentit ja un munt de testimonis, un munt d'alcaldes, en falten molts i també necessitem l'ajuda dels oients. Per tant, 93207474, 93207474, volem sentir-vos perquè ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, amb aquestes flames, amb aquesta sensació de foscor que semblen molt més a prop de casa i que també ha provocat que molts veïns, malgrat l'ordre de quedar-se a casa, hagin abandonat casa seva. Ara tornem.
11: El suplement amb Roger Escapa.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 4 de juliol. Calafell es prepara per viure el pas del Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Passarà tot just demà pel nostre municipi. Amb aquesta notícia començarem l'informatiu, però abans anem a repassar els titulars del dia. L'Ajuntament de Calafell alerta d'un intent d'estafa en nom de CEMSA. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El Drac Espurna participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, celebrat a Lleida. Hi haurà canvis en la mobilitat asseguda a Calafell per les obres de reurbanització. L'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada i aprova la seva licitació. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. I detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris a vehicles al Vendrell. I en els esports us prometem que és l'últim dia, parlarem del Tour de França. A quina hora passen? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per a un municipi com Calafell? Com s'organitza el Tour? Quin impacte es preveu que tingui? Us donarem els consells per poder passar el dia amb major serenor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:15 i 2:15 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món, entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
0: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur, com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
2: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
0: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Casellas ens explica totes les vies afectades.
2: Segurament la carretera de Balvei estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista. Però hi anirà tothom. Tothom per l'autopista. Perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Begues i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona, la Nacional 340 també està tallada. Només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
0: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
2: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que no, allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent molt professional, gent que està per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
0: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I un missatge d'alerta perquè l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSA han alertat la ciutadania d'un intent d'estafa que s'està produint aquests dies i que afecta diversos veïns i veïnes del municipi. Segons han informat, algunes persones estan rebent trucades telefòniques, missatges de text o també missatges de WhatsApp en què els estafadors es fan passar per treballadors de l'Ajuntament o de la mateixa empresa municipal. L'objectiu d'aquests contactes és reclamar el pagament de suposats rebuts pendents de la taxa de la brossa. Els estafadors asseguren que existeix un deute i pressionen les víctimes perquè facin una transferència bancària de manera immediata per evitar conseqüències, com ara problemes amb el servei o altres suposades sancions. Davant d'aquesta situació, CEMSA recorda que es tracta d'un intent de frau i insisteix que en cap cas es contacta amb els usuaris per telèfon o per WhatsApp per demanar transferències bancàries urgents, dades personals o informació bancària o números de targetes de crèdit o dèbit. L'empresa municipal subratlla que tots els procediments de cobrament segueixen els canals habituals i oficials. Per això, qualsevol comunicació que demani un pagament immediat o informació bancària a través d'una trucada o un missatge s'ha de considerar sospita. Des de CEMSA recomanen que si algun veí rep una comunicació d'aquest tipus, no faci cap pagament, no faciliti dades personals ni bancàries i finalitzi immediatament la conversa o elimini el missatge. A més, si hi ha qualsevol dubte sobre l'estat de rebuts o sobre una possible factura pendent, l'empresa demana contactar directament amb els seus canals oficials. En concret, es pot trucar al telèfon gratuït 900-264-772 o bé adreçar-se presencialment a les oficines de CEMSA per verificar qualsevol informació. Finalment, l'Ajuntament de Calafell també anima les persones que hagin rebut aquest tipus de comunicacions, especialment si han facilitat dades o si han arribat a efectuar algun pagament, a presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de facilitar la investigació i evitar que aquesta estafa continuï afectant més ciutadans. Les autoritats recorden un cop més la importància de desconfiar de qualsevol comunicació que exigeixi pagaments urgents o pressioni per facilitar dades personals o bancàries. En cas de dubte, la millor opció és contactar sempre amb els canals oficials de l'administració o de l'empresa abans de fer qualsevol gestió.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre. Que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidencias.
0: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Mm. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona, y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera, sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de
4: que no puede.
3: De que no puede, de que toma una decisión incorrecta.
0: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21 socorristes distribuïts en 4 punts principals de vigilància al llarg de les platges de Calafell i Segur. Els equips treballen des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre durant els mesos de juliol i agost. Els punts principals disposen de material sanitari més complet, desfibrilador, oxigenoteràpia, tauler espinal i embarcació de rescat, mentre que les torres mantenen els equips bàsics per donar primera resposta immediata. Ortida explica que la feina exigeix mantenir una concentració constant durant hores sota el sol. Per això els socorristes treballen amb torns rotatius que els permeten descansar periòdicament sense deixar en cap moment de vigilar els banyistes. També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
3: Hi ha en algunes platges que estan aplicant drones i aquestes coses. Obviamente que tot suma, sí, tiene un coste i després el dron no sé cuánto tiempo volará.
4: Claro.
3: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
0: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
1: L'informatiu. La cultura.
0: I parlem ara de cultura perquè l'Espurna, el drac de Calafell, participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, que tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol a la plaça Major d'Artesa de Lleida. La figura del bestiari festiu calafellent compartirà plaça amb altres elements emblemàtics del país, com el drac de la Múnia, el drac Nerbon de Can Boada, la farnaca de Cambrils, el mamut de la Canonja i el griu d'Artesa de Lleida. La plantada de les bèsties està prevista a les 6 de la tarda, mentre que la gran encesa començarà a les 11:30 de la nit, en una de les cites més destacades del calendari del foc i de la cultura popular catalana. L'Espurna continua així portant el nom de Calafell arreu del territori, participant en una trobada que reuneix algunes de les figures de foc més representatives de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlarem de canvis de mobilitat a Segur de Calafell per les obres de reurbanització. A partir d'aquest divendres 3 de juliol s'obrirà al trànsit diversos trams dels carrers de Segur de Calafell dins la nova fase d'obres de reurbanització. Els carrers afectats són el carrer Sena entre Lluís Companys i el Passeig Marítim, el carrer Llobregat entre Lluís Companys i Maria Desvalls, el carrer Maria Desvalls entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Marta Morangas entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Antoni Almanzor entre Marta Morangas i el Passeig Marítim i el carrer Besòs entre David de Mas i el Passeig Marítim. L'Ajuntament informa que també s'instal·larà senyalització provisional per orientar els conductors als carrers que temporalment no tindran accés per un dels seus extrems. Per conèixer amb detall els canvis en la circulació, podreu trobar un plànol adjunt a les nostres xarxes socials Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I deixem Calafell per parlar de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada. En el darrer ple extraordinari, el consistori va aprovar l'expedient de contractació de les obres mitjançant un procediment obert, iniciant així el procés per adjudicar els treballs. Aquest projecte permetrà ampliar les instal·lacions del centre educatiu amb la creació de nous espais i la millora dels equipaments existents. L'objectiu és adaptar l'escola a les necessitats actuals actuals i oferir unes condicions més adequades tant a l'alumnat com per al professorat, millorant els espais destinats a l'activitat educativa. Amb l'aprovació de la licitació, el consistori continua avançant en una actuació que ha de contribuir a reforçar la qualitat de les instal·lacions escolars del municipi. Les empreses interessades a executar les obres poden presentar les seves ofertes fins al pròxim 22 de juliol de 2026. Tota la informació sobre la licitació, incloent-hi la documentació, les condicions i els requisits de participació, es pot consultar al perfil contractant de l'Ajuntament de Santa Oliva.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar: si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia i que serà molt important sortir a temps o, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa als horaris, les primeres afectacions començaran a les 9 del matí, quan es tallarà la circulació als carrers afectats pel recorregut. Cap a 1:15, concretament a les 12:33, està previst que el pas de la caravana publicitària del Tour passi per Calafell, que sempre desperta molta expectació entre el públic. Els ciclistes arribaran a Calafell cap a 2:15 de la tarda. La previsió és que passin pel nucli de Calafell a les 2:34 i només 4 minuts després, cap a les 2:38, travessin segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horda Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer Sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel, totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I acabarem parlant del temps a Calafell perquè continua un temps plenament estiuenc, amb un cel majoritàriament serè i amb un ambient molt càlid. Les temperatures es tornaran a moure entre els 23 graus de mínima i els 31 o 32 de màxima, amb una marinada fluixa que es deixa notar a la façana marítima. A la resta de Catalunya també hi haurà sol, predominarà el sol amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. I de cara a la setmana vinent el temps es manté estable i atenció perquè la calor continuarà sent la protagonista. Les temperatures es mantindran molt altes o fins i tot poden pujar lleugerament entre dilluns i dimarts, amb un ambient de ple estiu arreu del país. Això és tot. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu i que acabeu de passar un gran cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí, vells carrosses. I els que no són tan vells també. Ja sabeu, aquí comença el programa. Escoltant música dels anys 60, dels anys 70, algun del 80. Música que preferentment de l'estiu. D'aquells estius que teníem 8, 10, 12, 15 i 20 anys i anàvem a la platja allà a prendre el sol. Encara que anàvem una mica més tard, no de 9 a 10, però de 9 a 10 ja estàvem llevats, ja estàvem en un allò que et deien una trempera matinera d'aquelles. Vinga, va, prepara't, que anirem cap a la platja. Espero que aquesta música que us preparo us faci disfrutar, us faci despertar i agafar alegria per tot el dia. Avui començarem amb una cançó doncs, que va tenir moltes versions, una cançó mogudeta d'aquelles que era dels anys 60. Una cançó que l'havien cantat, com dic, bastanta gent. Avui l'escoltarem per uns dels senyors doncs, que triomfaven com a conjunt aquí als anys 60. Ells eren Lone Star i amb aquesta cançó, Verde, Verde.

Verde, verde, el tono de tus ojos. Els senyors de Lone Star, Pere Gené aquí cantant aquesta cançó que, com deia, era una versió, una de les versions, o sigui, una de les adaptacions que s'havien fet d'aquesta cançó, que, com deia, doncs era, segurament que la recordareu per haver-la ballat, perquè era una de les que es posava quan volies moure una mica el cos als balls, principalment. Aquesta encara no era música dita, o sigui, pròpiament dit de discoteca, però que triomfava als anys 60. I els que triomfaven també als anys 60 i començaments dels 70 eren els senyors de Los Albas, amb un tema, amb una versió d'aquella de La última noche.

L'última noche, aquest era un tema que ens portaven els senyors de Los Albas, encara que aquesta no sigui l'última nit, no? O sigui, de moment és el matí dels dissabtes, de 9 a 10, ja ho sabeu, aquí, escoltant música dels vells carrosses, però, com diu la sintonia, continuem vius aquí, intentant passar una bona horeta amb cançons com aquesta, dels senyors de Brincos, un tema també bastant mogudet, un tema que deia que ens semblava gitana.

Pareces gitana, això deien els senyors de Los Brincos, un tema que triomfava a meitats, o sigui, l'última meitat dels anys 60, per allà els 67-68. És una cançó molt mogudeta per despertar aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9, ja sabeu. Continuem amb temes, aquesta vegada un popurri, hem trobat un popurri dels senyors dels Mustangs, temes que van fer famosos als anys 60 i que es ballaven a tots els balls i a tot arreu on es anava a moure el cos dies de festa major per Nadal, però principalment doncs semblava que d'allò la festa major i tot això anivàvem a bé més a sortir. Doncs escoltem aquest popurri dels senyors de Mustangs.

Los jóvenes, los dos tan felices. Jo que no vivo sin ti, no? Mavi i No té edat, o sigui que un recull dels diferents estils, com podia ser de la Giglio, la Cinquetti, com podia ser dels senyors de Turtles o senyors de, del senyor Cliff Richard amb els Shadows, o sigui que era, hi havia, doncs, temes per tothom, per tots els gustos, amb aquest popurri que hem escoltat dels senyors de Mustangs. I ara, continuant, doncs, anem una miqueta lluny d'aquí, del país que estem, anem als Estats Units. Un tema que triomfava amb la veu d'aquests senyors. Ells eren els germans Carpenter, i amb un tema que es deia Ahir una vegada més...

ahir, una vegada més, la veu de Karen Carpenter, aquí, els germans Carpenters, amb aquesta cançó que ens parlava d'ahir una vegada més. Quina l'ha ballat aquesta cançó, i li ha agradat aquest estil de música, aquesta veu tan suau que ens feia, doncs, posar una miqueta els pèls de punta, no? Continuem ara una miqueta més d'allò, no se m'adormiu, no?, que és molt de matí per dormir altra vegada, fora que no hàgiu estat tota la nit de juerga, llavors, doncs, arribareu tard a la platja. Continuem amb uns senyors, doncs, que aquest era, si mal no recordo, era potser el títol més llarg d'una cançó que van fer els senyors de Pequeniques, i em sembla que és la cançó que dura més estona, o sigui que va... No sé si a les altres em sembla que no, però aquesta, llarg el títol, més llarga la cançó. Pequeniques, un tema que deia Tren Transoceànico a Bucaramanga.

Aquest era el tren transoceànico a Bucaramanga, o sigui que era un tren, doncs, una mica estrany, no?, perquè els trens transoceànics, això per dins del mar, que jo sabia que no hi van mai, no?, però aquest era... Em sembla que és bastant conegut, aquest tren, que va per tot el... O sigui, seguint la riba del mar a Sud-amèrica, si mal no recordo. Aquest era un tema, doncs, d'un LP, un LP que segurament tots recordareu quan anàvem a col·legi, fa molts anys això ja, no?, i ens ensenyaven allò a posar... aquell munt de lletres allà totes seguides que volia dir una cosa com SSMM, sus majestats i coses així. I aquest era, doncs, un títol que posava SS, SS, SSS, QE, SM. O sigui que, sus seguros servidores que estrechan su mano. Segurament que recordeu aquesta frase tan llarga, aquesta d'allò que es feia servir, doncs, fa ja la tira d'anys. Els senyors de Pequeniques, amb el seu àlbum, o sigui, amb el seu LP que es titulava així, i que, doncs, que tenia cançons com aquesta del tren que anava de costa a costa, o sigui, vorejant la costa de l'oceà. I continuem aquí, estem més a prop, o sigui, en comptes d'anar a l'oceà de Sud-amèrica, ens quedem aquí, al mar Mediterrani, amb uns senyors que triomfaven també a començaments dels 70. Ells eren Los Puntos, amb un tema que deia «Volveràs otra vez».

Volveràs otra vez, els senyors puntos aquí, los puntos, aquest conjunt que cantava cançons tan romàntiques com aquesta. I continuem, continuem ara quan ja passa un minut, quasi dos, de la mitja part aquí de dos quarts, de 10 del matí. Continuem, continuem uns senyors que triomfaven amb unes cançons una mica més mogudetes que aquesta que hem escoltat ara, potser no tan romàntica, però més mogudeta. Ells eren Los Stops, segurament que tots recordeu Los Stops amb aquella cançó que deia tres coses, salut, dinero i amor.

que tenga un amor, no? Que lo cuide. Sí, senyor. Això és el que deien Los Stop. Aquesta cançó era de, ja de mitjans dels 60, o sigui que... Em sembla que era més antiga, el que passa és que la versió aquesta era potser la més escoltada, la més famosa, aquí, a nosaltres escoltàvem. I ara, doncs, continuem amb un grup que també triomfava últims dels 60, començaments dels 70. Ells eren, tenien un nom així molt familiar. Ells eren The Mamas and the Papas i anaven ballant pel carrer.

0: Lamar, Lebedev, Cream, you know.
1: Yeah, I know.
0: Manchester?
1: No, Emily.
2: Els senyors em sembla que s'ho passaven molt bé, la gent s'ho mirarien una mica d'allò, però ells ballant pel carrer d'on s'ho devien passar a la mar de bé. Aquests eren de Mamas and the Papas, amb una cançó molt, molt animadeta que escoltàvem aquí, els vells carrosses. Els vells carrosses, doncs, però quan continuem vius, que contem, continuem escoltant la música que era famosa. I principalment, doncs, ara si vas de cara a la platja o si estàs allà estirat a la sorra, doncs, jo crec que també s'agraeix escoltar una música, doncs, potser no massa estrident, però sí, animadeta com aquesta. La senyora Mari Trini, una cançó de començaments dels 70. Escúchame.

Escúchame, Mari Trinidad, una cançó, com deia, que triomfava a començaments dels 70, una cançó així una mica de desamor, una mica d'allò, però una cançó que s'escoltava. S'escoltava bastant, com totes les cançons d'aquesta senyora, a començaments dels 70, que va ser quan es va fer veritablement famosa aquí a Espanya, a l'any 70, que va enregistrar el primer seu àlbum, que es deia Amores, i que després, doncs, va continuar doncs, fins que va dir prou, ja no va poder més, ja no, en fi, i va estar, doncs, uns quants anys triomfant en cançons com aquesta, com deia. I ara, un tema, doncs, que està també molt versionat, l'han cantat molts cantants, avui l'escoltarem amb la veu de Miguel Ríos, una cançó que es diu «Hay tantas chicas...»

hay tantas chicas en el mundo, ens deia Miguel Ríos, i ens ho deien d'altres. O sigui que era una cançó bastant, bastant cantada, bastant escoltada. Era d'aquí, dels començaments, del senyor Miguel Ríos, aquí, que després d'on vindrien tants temes com El Río i Volvo a Granada i d'altres, doncs, que l'han fet famós o l'han mantingut, doncs, a la primer llocs, als primers llocs de les llistes de la fama durant molts anys. I ara anem també una miqueta a l'estranger, posem una miqueta de música mogudeta, estrangera. Un senyor que se'n recordareu més, potser se'n recordareu de les llargues patilles que duia, ell era Mungo Jerry, i ens parlava del temps d'estiu.

El senyor Monga Jerry amb aquest tema en el temps d'estiu, una cançó que segurament tots recordeu, perquè aquesta és que aquesta la posaven a tot arreu i a tot arreu veies la gent doncs movent-se al ritme. El ritme caribenyo, si no, més pues sí, doncs un ritme doncs, que feia que la gent ballés. Aquesta era, doncs, començaments dels 70. Un altre que ens feia ballar també a començaments dels 70. Ell és Neil Diamond, amb una altra cançó mogudeta, una cançó que es diu Solo y Mon.

el senyor Neil Diamond amb aquesta cançó Solomon, una de les cançons que ens feien ballar ja al començament de quan anàvem allà a les discoteques, per música mogudeta, mogudeta com aquesta, l'última que ens cap ja en aquest programa d'avui, aquest dematí de Calafell Ràdio amb els vells carrosses, amb vells carrosses com aquests, el senyor Joe Dolan amb el seu tema Lady in Blue.

Bueno, ja sabeu, doncs, que això vol dir que arriba l'hora de dir-vos adeu. Tornarem, espero, el dissabte que ve, si Déu vol, aquí, amb els vells carrosses, sentint-se vius, com diuen els senyors de Vigi, sentint-se vius, però recordant la música més aviat alegre, procurant que sigui una música mogudeta i que ens faci, doncs, despertar bé de 9 a 10 dels matins, ja sabeu, els dissabtes aquí, a Calafell Ràdio. Molt bona setmana i salutacions a tothom.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Les 11 en punt del matí. Bon dia i bona hora, família. Dissabte, dia 4 de juliol del 2026. Acabem aquesta primera setmana de l'Obert per Vacances en aquest estiu del 2026. Aquest programa magazín d'estiu que us acompanya de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1. Els dissabtes recuperem alguns dels espais que han estat protagonistes al llarg de la setmana en el Dissabte Edition, en el The Best Moments. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat per ser la vostra companyia també en el cap de setmana. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. I si us quedeu aquí amb nosaltres, en un moment arriba Sàbil Gámez amb el seu espai d'opinió, la mirada Calafell. Tot seguit, espai d'astrologia. La veu dels astres amb el Miquel Quadros, l'astròleg, que ens acompanyarà també aquesta temporada des de l'Obert per Vacances. I aquesta setmana hem estat en el casal d'estiu del Centre Esportiu Vilarenc Òqua. Escoltarem aquesta connexió abans d'arribar a les 12. I la segona part d'aquest espai, d'aquest Dissabte Edition, molt musical, amb l'Emergents, amb el David Burillo. Recuperant entrevistes que al llarg d'aquesta temporada que hem deixat enrere, el David tots els dissabtes li han fet doncs, a diferents artistes músics de l'escena emergent del panorama musical català. Tindrem novetats musicals i discogràfiques les més destacades de la setmana. I abans d'arribar a la una, les històries de la música també en aquest estiu del 2026, aquest mes de juliol, amb l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu seguirem repassant tram final d'aquestes 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Doncs això és l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, també en el Dissabte Edition. 107.9 FM, en emissió online també. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi, comencem.
1: D'11 del matí a 1 del migdia...

0: per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Els altres ulls. Cada matí, el Nero i la Lluna s'aturen davant del mar. El miren, l'oloren, escolten les seves onades arribar fins a ell. Però no hi poden traspassar el fimur que els separa de la sorra, de l'aigua, de la platja en la que a l'hivern donen grans passejos tant de dia com de nit. I no ho entenen. Ens miren amb aquells ulls que parlen sols i ens demanen permís per traspassar-lo. Un permís que no ens hi podem donar. Per ells, la platja és llibertat, és córrer, jugar, és compartir estones amb aquells que més estimen, amb gossos que coneixen i altres gossos que coneixeran. Però sobretot, amb els que caminem cada dia amb ells i els sentim com a part de la família. Calafell és una vila privilegiada. Tenim un litoral magnífic, una platja que és motiu d'orgull i un municipi que cada dia acull més persones que han decidit viure-hi buscant qualitat de vida i formant part d'una realitat cada dia millor. Però aquesta realitat també té quatre potes. Cada vegada hi ha més gossos que formen part de les nostres llars, no com a mascotes, sinó com a un més de nosaltres. Per això, costa d'entendre que per compartir una estona de mar amb el Nero o la Lluna, hàgim d'agafar el cotxe i marxar a un altre municipi. No demanem tota la platja, només un petit espai ben regulat, respectuós amb tothom, on conviure amb els nostres peluts i això sigui possible. Perquè una platja per a gossos no és només una platja per a gossos. És un espai que parla d'inclusió, de convivència, d'un Calafell que continua avançant sense deixar ningú enrere. Potser només cal mirar el mar des d'una altra perspectiva. Potser només cal imaginar què veuen el Nero i la Lluna quan s'asseuen davant de les onades i esperen sense entendre que algun dia també serà el seu torn. Mirem-ho amb els ulls del cor. Mirem-ho amb els seus ulls. Mirem-ho amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Avui, en aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026, estem d'estrena a Calafell Ràdio, calafell.tv. Posem en marxa el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, és obert per vacances. I aquesta temporada tindrem espais nous, col·laboradors, podríem dir nous, i qui ha retornat a Calafell Ràdio a aquesta casa és el Miquel Cuadros, és astròleg i tenia moltes ganes de que tornés aquí, aquesta, a la seva casa. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a participar i la veritat és que em sento molt còmode.
1: Gràcies a tu per acceptar la invitació.
2: Doncs la veritat és que molt bé.
1: I a més, ara aquests estudis que vàrem estrenar ja a camí d'un any, eh? Vull dir, que passa el temps, el temps molt ràpid. La veu dels astres, així li hem posat o li has posat nom a aquest espai que compartirem junts a Calafell Ràdio tots els dimarts a partir d'aquesta hora, quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia. Què farem en aquest espai, Miquel?
2: Pues en aquest espai parlarem de coses relacionades amb el món de l'astrologia, és a dir, com els astres influeixen a les nostres vides, de quina manera doncs, nosaltres podem saber quines són les oportunitats que la vida ens ofereix, com podem dirigir aquests projectes de vida que podem tenir, que d'altres maneres a vegades potser no som ni conscients, i ens pot permetre trobar una miqueta, diguem-ne, l'al·licient per saber cap on hem d'anar, cap on podem dirigir-nos, adreçar, què és el que podem millorar de nosaltres mateixos. Mm. És una eina, diguem-ne, important de cara doncs, a treure el màxim profit de la nostra capacitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per aquells que no coneguin el Miquel Cuadros, ell es fa dir també Malinos, és astròleg amb més de 45 anys d'experiència, creador del mètode Vivarium Astral. Miquel, què és Vivarium Astral?
2: És un mètode que porto treballant fa bastants anys, donat que l'astrologia en si és molt maca, però és molt complexa. És a dir, les persones que d'alguna manera tenen curiositat veuen símbols estranys i coses que a vegades doncs, és difícil de comprendre. També fem servir un llenguatge que no és un llenguatge senzill, és un llenguatge més aviat complex, i ens basem en el que són el que en diem uns glifos, el que ens diem les formes, i això fa que a la persona li costi a vegades arribar-hi. Llavors, el mètode Vivarium Astral és un mètode pensat perquè tothom tingui la capacitat de poder-ho entendre, arribar, i sàpiga trobar el seu camí, diguem-ne, el seu camí de vida, i d'alguna manera que sàpiga com té que orientar-se perquè les coses doncs, vagin adreçades cap a aquells objectius que té previstos. És a dir, és un procés dens, laboriós. I per què? Doncs m'ha portat feina, m'ha portat molts anys d'investigació, anys de treball. Estic treballant en projectes doncs, que, per donar-ho a conèixer més bé, ho estic acabant de polir, però jo crec que és un procés de projecte que tindrà èxit.
1: Mm, i com es materialitza aquest projecte? Perquè aquestes sí. Són les intencions, el projecte, però de quina manera el poses en pràctica?
2: Bé, la veritat és que no fa massa temps, vam fer un projecte d'un taller experimental, ja dic experimental, per veure què tal, com aniria, i vam buscar gent de tot tipus. Persones que coneixien el món de l'astrologia, persones que no tenien ni idea, etc. I vam dedicar les hores que ens van permetre dedicar-hi. Ara bé, és un tema que en un taller te n'adones quan hi ha coses que s'han de millorar. I el que fas és prendre nota. Llavors, què vaig fer? Vaig prendre nota de les coses que jo crec que estan al meu abast i que jo puc millorar i puc canviar. Les que són ambientals, evidentment, és molt complicat i aquí no em pertanyen a mi. Però sí que és cert que quan hi ha, diguem-ne, aspectes que has d'explicar a la vida d'una persona, hem de trobar de quina forma podem arribar-los-hi, que sigui fàcil, entenedor, i que no se'ls faci complex. Això a vegades és difícil, i en un taller que nosaltres, per exemple, vam dedicar-hi des de les 10 del matí aproximadament fins a les 7 i mitja de la tarda, amb dues hores que vam tenir d'espais, diguem-ne, de descans, es va fer curt. Francament, es va fer curt, ens van faltar dues horetes que a mi m'hagués agradat poder-les disposar per poder arribar a aprofundir una miqueta més. El que sí que m'agrada d'això és que, després de tot, les persones, quan hagin acabat de revisar tot el tema que se'ls va donar, perquè és un taller que han de fer a casa, doncs em donin la seva conclusió. Per què? Perquè a través d'aquí jo puc mirar de millorar, què puc canviar, què puc, doncs, d'alguna manera eliminar o què hauria de fer més èmfasi perquè sigui més clar perquè la persona tingui el seu camí més definit.
1: Uh-huh. Faràs més activitats com aquesta o de diferents?
2: Sí, en faré més i de diferents. Bé, bueno, de fet, a veure, jo faig astrologia fa moltíssims anys, però com tu bé saps, i també doncs, he treballat en sofrologia durant molts anys, tècniques de meditació i de relaxació. Vull dir que, però en quant a aquest tema, el que he fet i el que estic fent és aglutinar-ho. És a dir, estic agafant els coneixements que tinc de sofrologia i de meditació i relaxació i intento aplicar-ho en el camp de l'astrologia mitjançant la fórmula de fer un temari, un tema que la persona, quan ho tingui en el seu abast, ho pugui comprendre i ho pugui analitzar i es pugui buscar a si mateixa. Aquesta és la finalitat.
1: L'interès per l'astrologia ve de molt lluny, però és el millor moment el que està vivint ara l'astrologia pel que fa a seguidors, per l'interès que desperta?
2: Et diré que sí i et diré per què. O sigui, nosaltres fa... l'astrologia té més de 5.000 anys d'antiguitat, però ara precisament es diu que estem a l'era d'Aquari. De fet, això jo ja ho vaig dir en altres programes, l'era d'Aquari, hi ha qui diu que estem entrant, hi ha qui diu que ja ha començat, hi ha qui diu que estem a punt d'entrar, no ens posem massa d'acord perquè hi ha un cicle, diguem-ne, de variabilitat que per la moviment de la Terra doncs fa que aquesta era a vegades es modifiqui una miqueta. Però en definitiva, d'alguna manera, el que ens està dient és que l'era d'Aquari és una era idònia, perquè és l'era precisament de l'astrologia i tot el que és la investigació i les noves tecnologies. Per tant, estem davant d'una oportunitat nova i una cosa molt curiosa és que Urà, que és el planeta que es relaciona amb l'astrologia, és el que està entrant ara, en aquests moments està entrant en el signe de Bessons, que és un signe que durarà 7 anys. I llavors, quan Urà ha estat 7 anys en cada signe, doncs fa que aquell aspecte d'aquell signe es posi en moviment i es posi en marxa. Clar, s'està posant en el signe de Bessons, que és el signe de la comunicació, de la divulgació. Per tant, l'astrologia està en un bon moment i crec que durarà, té llarg temps de vida. Sí.
1: Però per què creus que li interessa a les persones? És a dir, moltes persones creuen que, per exemple, a través de l'astrologia es pot saber, es pot endivinar, es pot preveure el futur.
2: Cert.
1: Això però... sempre ha tret a moltes persones aquesta curiositat, no?, de predir el que ha de venir.
2: Sí, bé, és cert i no és cert. A veure, la predicció és una de les facetes que es treballa a l'astrologia, sovint. És el que més atrau i sedueix a la gent. El saber què ens passarà, com ens aniran les coses, com les canviarem. El que no es fa tant és potser és buscar la intenció interna de treballar-ho des de dins. És a dir, de veure com els astres d'alguna forma ens influeixen, actuem, i com fem les coses perquè ens vinguin de cara i com què podem mirar de millorar. I llavors aquí què ens diu? Ens està dient, home, l'astrologia és un fet curiós, un fet de... Jo vull saber què em passarà demà, vull saber si seré milionari. Això m'ho pregunta tothom, eh? Tothom té una dèria amb ser ric i em pregunten... I jo dic...
1: Bueno, la vida fàcil, potser.
2: Clar, i jo dic, això és una cosa que és atzar, i l'atzar és imprevisible, i Urà és un planeta imprevisible.
1: Això no es veu a través de...
2: A veure,
1: de
2: l'astrologia. Jo no ho he descobert encara. Si em preguntes si ho he investigat, et diré que sí. Hi ha trets que et diuen quan una persona les coses li aniran bé. Per exemple, poso un exemple, eh? Quan Júpiter, que és el planeta de l'expansió i de la benevolència, transita l'escenari número 2, que és la casa de l'economia, o transita l'escenari número 8, que és la casa de les coses que venen de forma sobtada, improvisada, o transita la casa de l'atzar, que és l'escenari número 5, doncs ens dona oportunitats. Per tant, si una persona vol saber quan té oportunitats econòmiques per tenir guanys i per tenir millores, ha de tenir en compte quan passa per l'escenari de l'economia, que és el número 2, quan passa per l'escenari número 5, que és el de l'atzar, quan passa per l'escenari de les coses imprevisibles, que és el número 8, i, si professionalment vol tenir molt èxit, quan li passa per l'escenari número 10, que és el que el projecta socialment. I si vol ser, per exemple, doncs, una persona amb gran èxit social i de relació amb la gent, quan passa per l'escenari número 11, que és el públic en general. O sigui, és maco.
1: Per veure tot això es necessita el que es diu la carta astral, no?
2: Sí.
1: Que és aquell gràfic impressionant, sí, que només vosaltres ho sabeu interpretar.
2: Sí.
1: Jo, malgrat que he tingut aquesta vinculació, sobretot amb tu, en aquest espai astrològic, i et va sonant moltes coses, la casa no sé què, la casa no sé quantos i tot això, ara ens ho expliques, Miquel. Sí. Però clar, allò és com molt complicat, no? O què?
2: Sí. És molt complicat.
1: És un art, això, d'interpretar tots aquells símbols, totes aquelles ratlletes.
2: És molt complicat.
1: Uau, és impressionant.
2: És impressionant. I jo ni creia en l'astrologia. Jo vaig entrar-hi per atzar, per aquell accident que vaig tenir de jovenet.
1: Déu-n'hi-do, per ser un accident, doncs, tens 45 anys, de trajectòria.
2: Un accident... Bueno, jo dic 45, però em porto 50, ja.
1: Potser, ja,
2: però jo sempre m'agrada reduir.
1: Sí, no cal.
2: Faig com les senyores. Intento reduir l'edat.
1: Ja arribarà. Clar que sí, home.
2: Però... Sí, a veure, és complicat, és molt complicat perquè quan entres per primera vegada veus un dibuix en tot de ratlletes i de colorins i bé, dius, i això què em diu? I quan una persona en sap molt, o en sap una mica, ja pot començar a xifrar cosetes. I això li dona comunicació, li dona interpretacions, li dona informació. Però mirar una carta astral en el nostre cervell, encara que no ens ho creiem, quan el mirem, el nostre cervell comença a computar. Pam, pam, pam, pam, va molt ràpid. I hem d'intentar veure aproximadament, com a mínim, entre 1.440 coses i 2.016 coses, que són les que generalment solem observar amb un cop d'ull. I llavors, el complicat d'això és ser capaços de processar-ho, entendre-ho i mirar quines cosetes podem dir, com les podem dir, de quina forma les hem de dir i com les hem de gestionar perquè no pugui crear traumes o conflictes.
1: Carta natal o carta astral és el mateix, no?
2: És el mateix, sí. És el camí de vida de la persona. O sigui, una persona, quan és fecundada amb un punt que li diem el mig cel. O sigui, ho dibuixem amb un MC, que és la posició de l'escenari número 10. I de l'escenari número 10 fins a l'ascendent passen els 7, 8, 9 mesos d'embaràs de la mare. Dic 7, 8, 9 mesos perquè menys de 7 mesos una persona no pot viure, però a partir de 7 sí. I llavors, si d'aquests escenaris que hi ha entre el mig cel i l'ascendent doncs hi ha planetes, ens diuen els aconteixements que aquella mare ha viscut, quines experiències ha tingut i com les ha viscudes. Llavors, aquí el que ens ve a dir d'alguna forma és que, segons els diàlegs que hi ha, jo dic que els planetes són actors i actrius. Segons els escenaris que hi ha, ens diuen de quina manera interactuem o com hem rebut la informació en el fetus de la mare i realment si naixem amb pors o amb certes coses que no sabem el per què ens passen, moltes vegades tenen molt a veure amb aquelles vivències que hem tingut en el fetus matern. Clar, l'ascendent és el moment en què ens enfrontem a la vida. És a dir, què ens està dient? Ens està dient quan apareixem, què fem i quin és el missatge que portem. És a dir, a mi, per exemple, una persona em pot dir escolta, tu ets una persona de signe tal. Sí, però el que ens determina és l'ascendent, més que el signe mateix a vegades, eh?
1: Això ens ajuda una miqueta a entendre com som i el que fem, no? Per què fem tot allò que estem desenvolupant?
2: Ens ajuda a entendre això i entendre que no hi ha cap persona igual. Tothom és única, genial i irrepetible. Jo m'he cansat de dir-ho tota la meva vida, això. El per què? Perquè quan mirem una carta astral, encara que siguin de bessons, per exemple, hem de veure que no neixen en els mateixos minuts. A vegades neixen amb 4 o 5 minuts de diferència. Aquesta diferència sembla a vegades una miqueta que sigui senzilla d'entendre, però no és veritat. A vegades un planeta pot canviar de casa o d'escenari i ens dona informació determinada. També és veritat que l'últim que neix dels bessons és el més gran. Llavors hem de mirar, de referenciar quin missatge ens està donant. I una cosa molt important que és que jo a vegades doncs, he fet durant anys, és investigar el cicle genètic familiar. És a dir, faig un arbre genealògic astrològic i sobre aquest arbre genealògic agafo els avis de les dues parts, agafo els pares, agafo els germans i si cal m'agafo els besavis i munto un escenari. Un escenari que és un arbre que em permet veure quines potencialitats té i de quina part genètica li venen a aquella persona.
1: Ara parlàvem fa un moment de que moltes persones volen saber si seran riques, si tindran una vida econòmica fàcil o còmoda. Clar, aquí també es poden saber moltes altres coses, com quines, Miquel?
2: A veure, es pot saber quines malalties podem arribar a patir, quines tendències hi ha a malaltir. Evidentment, si ho veiem, el que hem de fer és aconsellar la persona que es faci doncs, una visita mèdica, que faci doncs, que li donin una revisió adequada, perquè podem preveure, amb anys d'antelació, coses que poden succeir-nos a la nostra vida a nivell de salut. I llavors el que podem fer doncs, és orientar. Si veiem que una persona doncs, té tendència, per exemple, doncs, a tenir alguna fractura, hi ha planetes que ho determinen. Per exemple, les fractures de les extremitats inferiors, Mart està sempre molt implicat, que és el planeta, diguem-ne, de l'activitat, de l'impuls, de la guerra, de la musculatura. Però Saturn és el planeta de les articulacions, el dels ossos, l'esquelet. Llavors, quan aquests dos diàlegs entre aquests dos no són bons, afavoreixen que puguin haver-hi lesions, fractures i tal. Si ho veus, dius, escolta'm, vés en compte amb això, perquè podria succeir aquest aspecte. Podria succeir. No és determinista. Hi ha un marge de moviment, hi ha un lliure albir, però sí que ens dona una orientació.
1: Hi ha una predisposició, però no
2: correcte.
1: Té per què complir-se.
2: Correcte. Però, per exemple, estic investigant un tema molt delicat, que són les malalties del càncer de mama, per exemple. I és un tema delicat perquè una persona molt propera a la família, doncs, l'està patint. I llavors nosaltres què fem amb això? No mirem una sola cosa amb una carta, perquè si no ens equivocarem. Hem de mirar 4 o 5 tipus de cartes diferents que les hem de fusionar, les hem d'interactuar i com a mínim hem de tenir 3 mètodes que ens donin la mateixa resposta. Si no, no podem donar per fet que allò pugui succeir. Quan hem fet aquest tipus d'estudi, podem determinar si aquella persona allò li anirà bé, li anirà malament, i com creiem que l'hauríem d'intentar mentalitzar perquè vagi davant d'aquesta intervenció, si és que hi ha d'anar-hi, amb la capacitat de fer-hi front amb el màxim d'alegria i de defenses possibles.
1: Per tenir la informació de la carta astral o natal, evidentment necessitem la data de naixement, el moment, sí. Però es veu el moment del final de la mort? És que segur que és un tema que també
2: desperta. M'ho pregunta tothom. També t'haig de dir que la gent té molta por a la mort, moltíssim, en general. Jo, per experiència pròpia, diria, i t'ho dic, jo penso que és normal que la tinguin, perquè és una cosa molt desconeguda. Però sí que ho pregunten, i la por a la mort, o sigui, la mort es veu a la carta astral. És a dir, quan jo em veig una carta d'una persona, veig aproximadament, amb un mes, dos mesos de variabilitat, aproximadament, quan aquella persona es deixarà, o quan deixarà la Terra. Mai se li pot dir a una persona tens tant temps de vida perquè l'estem condicionant. I llavors, clar, l'estem afectant. I encara que no ho creiem, el seu subconscient estarà crac, crac, crac, crac. I això és perillós. No,
1: permeta'm i contesta si vols. Saps la data de la teva mort? Contesta si vols. Ho dic perquè...
2: Sí.
1: Ho saps.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Mira, si em permets, et faré un comentari. Jo, quan vaig començar a estudiar astrologia, recordo que devia tenir 18-19 anyets. El meu professor d'astrologia, un dia a la classe, ens va dir que ell es moriria l'any 2000, i ens va dir el mes i el dia. I vam quedar tots, bueno, ens vam fer una miqueta broma. Va morir el dia i el mes que ens va dir.
1: Mare de Déu.
2: Sí, sí. Està bé, és curiós.
1: Queda molt per descobrir a través de les cartes astrals o de l'astrologia en sí. General?
2: Mira,
1: està tot descobert o encara hi ha un llarg recorregut per seguir investigant?
2: No ens l'acabarem mai.
1: No, eh?
2: No, l'astrologia, i no vull fer, diguem-ne, comparatives, però l'astrologia és una ciència, encara que la gent a vegades la desvirtuïn, és una ciència matemàtica. És a dir, normalment ens basem sempre en càlculs matemàtics per saber els moviments que tenen els planetes, com estaran, com s'ubicaran, etc. I jo no paro d'estar sorprenent-me constantment, perquè no hi ha un camí definit en l'astrologia. Jo, amb tots els anys que porto, cada dia descobreixo coses noves, i cada dia hi ha coses que m'atrauen més, que em sedueixen més, i que em fan endinsar-me més en la investigació. Vull dir que sí, no ens l'acabarem, l'astrologia.
1: Sap greu, però hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio passa molt ràpid, és com un pim-pam. Sí, sí, però per sort tenim els dimarts, a partir de l'hora que hem començat, doncs per parlar d'astrologia i de molts continguts. Un missatge que vulguis enviar a l'audiència, aquests que ens estan escoltant a l'altre costat de la ràdio, que ara mateix aquest espai s'està enregistrant, que podreu veure també, es podrà veure aquest espai a través de les nostres xarxes o a través de YouTube. Un missatge per ells.
2: Doncs el missatge és que no perdin mai la il·lusió, que no perdin mai l'esperança, i que davant del dubte, i no és perquè s'ho hagin de fer, sempre poden intentar mirar de que algú, alguna persona entesa, els hi faci una anàlisi de la seva carta astral per veure el projecte de vida que té, com el té i com li pot fer el màxim profit. I si no, que sigui conseqüent amb si mateixa, que s'escolti la seva ànima i que actuï en conseqüència.
1: Per dimarts vinent, em sembla que vols parlar de l'eclipsi.
2: Sí. Sí, serà un tema interessant perquè la gent... A veure, això va succeir l'última vegada que vam veure, crec recordar, i ho dic de memòria, va ser sobre l'any 1905, jo no havia nascut. Va ser un any després del naixement del meu avi, per tant, fa uns quants anys. Però serà espectacular. Les Terres de l'Ebre són les més afortunades a Catalunya. Però des d'aquí a Calafell també, si anem a la platja, que no hi ha tanta contaminació lumínica, és probable que el puguem veure doncs, molt bé. Per tant, és quan el Sol i la Lluna d'alguna forma es conjuntaran i faran que hi hagi una espècie d'anell que es vegi molt envoltat, que serà el que taparà el Sol, en aquest sentit.
1: Doncs els dimarts a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances, la veu dels astres amb Miquel Cuadros, l'astròleg que ens acompanyarà aquí a Calafell Ràdio també aquesta temporada. Gràcies, Miquel, un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ens retrobem dimarts.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies a tota l'audiència.
1: Abraçada, Miquel. Que
2: tingueu bon dia. Igualment. Adéu, adéu.
0: Aquest estiu banyador, xancletes i Obert per Vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
2: Onze i 24. Segon dia de l'Obert per Vacances, aquesta temporada d'estiu 2026, i ja tenim sonant una sintonia que a mi m'encanta. I és que quan sona aquesta sintonia és que marxem a fora dels estudis, a una de les connexions, per exemple, a un dels casals d'aquest estiu 2026. I és que el nostre company, el David Burillo, avui en aquest segon Obert per Vacances, s'ha desplaçat fins al centre esportiu Vilarencacua perquè ja s'està celebrant, com cada any, doncs el seu casal d'estiu. David, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Efectivament, aquí estem, al Vilarencacua, i tenim amb nosaltres, per començar, l'Adrià Vargas, perquè ens parli, bueno, el director esportiu del centre, perquè ens parli una mica de què és el que s'està fent aquí, en aquest casal, segona setmana del casal. Com està anant això, Adrià?
4: Bon dia, doncs molt bé, molt bé.
3: Veig que hi ha aquí 40 més o menys nens i nenes. M'explicaves que tens l'altra meitat fora, que estan a la platja. Molts nens i nenes, veig.
4: Sí, som uns 80 per setmana, que és el nostre tope. Tenim els més grans que han anat avui a fer atletisme i a fer activitats a la platja. Aquests, aquí davant tenim els mitjans i els peques, i nosaltres que estem fent també el curset de natació. I sí, en total 80 de diferents edats.
3: Em deies que vau començar la setmana passada, però que fins la primera setmana del setembre això s'allargarà i, per tant, estareu aquí fent el casal tot l'estiu.
4: Correcte, és així, que nosaltres sempre fem des de que acaben, diguéssim, les dates escolars fins que inicien.
3: Veig que tot un èxit, perquè les inscripcions s'han pràcticament tancat totes, i això vol dir, doncs, que el Vilarencacua es consolida com un bon casal d'estiu aquí de Calafell Hibridat.
4: És el nostre objectiu i la nostra missió, fer-ho any rere any. Sí que és veritat que tenim la confiança de moltes famílies que són recurrents d'altres anys. I bueno, es veu en quant a les inscripcions, que és que el primer dia ja tenim juliol quasi ple. Ara ja podem dir que tenim fins a la segona setmana totes les places ocupades, i pues, bueno, al final és tornar aquesta confiança de que apuntin els seus nens i nenes aquí amb el bon treball, amb monitors titulats, que tots ho estan, ben formats, i en que els nens i nenes s'ho passin d'allò més bé fent esport, que és l'important.
3: Oi tant, doncs gràcies, Adrià. Ferran, si et sembla, mira, et comento. Estic aquí enmig de la piscina exterior. Estan aquí tots els nens sota un tendall, la mar de gust, que crec que estan esmorzant ara tots i totes.
2: Molt bé.
3: I crec que tinc aquí davant algunes nenes que volen parlar amb mi, que m'expliquin una mica què és el que heu fet avui. Molt bon dia, com et dius?
5: Paula.
3: Hola, Paula, com estàs?
5: Bé.
3: Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
5: Ara a la piscina.
3: Heu estat a la piscina tot el matí?
5: Sí.
3: Molt bé, i ja has esmorzat o no, tu?
5: Sí.
3: Explica'm què has esmorzat.
5: Bocata.
3: Oh, un entrepà. Molt bé, molt bé. I vosaltres per aquí, com et dius?
6: Lia.
3: Lia, molt bon dia, Lia. Explica'm una mica què és el que heu fet avui al casal.
6: Anar a la piscina de dins i fer activitats a la piscina.
3: Molt bé. Em comentava abans l'Adrià, abans de fer la connexió, que heu fet, doncs, classes d'aquí de piscina, i per tant, doncs, heu estat tot el dia, tot el matí, aquestes horetes que porteu en remull. Us ho passeu bé a la piscina o no?
6: Sí.
3: Moltíssim. Ok, explica'm una mica com és de xula aquesta piscina que estic veient, que és gegant i la mar de maca.
6: És superxula.
3: Molt bé. Què és el teu primer any sent, bueno, aquí una nena que ve al casal d'estiu?
6: No, el segon.
3: El segon. I això vol dir que l'any passat et va agradar?
6: Sí.
3: Què és el que més et va agradar del casal?
6: Anar a la piscina.
3: És el que més agrada de tot, la piscina. Ja veig que és l'estrella d'aquí. I aquí tenim una altra nena. Molt bon dia. Com et dius?
7: Cayetana.
3: Cayetana, explica'm. És el teu primer any aquí al casal o què?
7: No.
3: No? Quants anys fa que vens?
7: Des de 5.
3: Des d'ahir, 5. I ara, més o menys, quina edat deus tenir? A quin curs passaràs ara?
5: A tercer.
3: O sigui que fa molts anys que fas aquí el casal. Per tant, veig que a tu també t'agrada moltíssim, Cayetana. Tens aquí un grup d'amigues, entenc que vens amb totes les amigues i que aquí tu passes molt bé, oi? Explica'm una mica què és el que fas cada dia.
5: Fem natació, ahir vam fer pàdel i després vam fer natació.
3: Molt bé. Per tant, feu molts esports.
5: Sí.
3: I us agraden els esports?
5: Sí.
3: Sí? Molt bé. Per aquí explica'm també, com et dius? Bon dia.
7: Bon dia, em dic Taya.
3: Taya, explica'm una mica si és el teu primer any aquí al casal o si ja fa molts anys que estàs aquí venint.
7: El primer.
3: És el primer, molt bé. La primera persona que tenim aquí, que és el primer any que ve al casal. Explica'm una mica, has començat aquesta setmana o vas venir la setmana vinent, la setmana passada també?
7: La setmana passada també.
3: Per tant, ja portes uns dies i ja em pots dir què és el que més t'agrada d'aquest casal, oi?
7: M'agrada molt el tobogán que està allà.
3: El tobogán que està allà i que ara, si podem, Ferran, ens aproparem. Que sàpigues que els hem mig subornat una mica. Hi ha una monitora per aquí que ha animat els nens i nenes a participar aquí amb nosaltres a la ràdio. Qui participés tindria tobogán il·limitat, deia, de broma abans. Per tant, tenim aquí un munt de nens i nenes que es tornen bojos per llançar-se per aquest tobogán que veig que té una alçada considerable i que, per tant, els nanos s'ho passen aquí pipa. Tenim una altra nena. Molt bon dia.
8: Em dic Marina.
3: Marina, molt bon dia. Explica'm una mica què és el que fas aquí al casal. És el primer dia del casal, la primera setmana? Has vingut algun any abans?
8: Vaig començar amb 4 anys.
3: Amb 4 anys. I ara no tens 4 anys perquè et veig gran. Quants anys tens?
8: 7.
3: 7 anys. Molt bé. I explica'm què és el que feu aquí al casal, què és el que més t'agrada per venir cada any aquí?
8: Les piscines.
3: Les piscines, oi? És la cosa estrella del casal. Veig també, noies, que teniu totes la mateixa samarreta, una samarreta groga amb un pop que posa aquí Vilarencacua, centre esportiu, casal esportiu. Cada any teniu una samarreta de casal diferent, veritat?
8: Sí.
3: És ja quasi que una col·lecció de samarretes, també, veritat? Veig aquí també una nena que abans hem parlat amb ella, està aquí esmorzant. Estan agafant forces perquè encara queda molt matí per endavant. Veig molts més nens i nenes, aquest ja amb banyador, i crec que volen parlar una mica, oi? Voleu parlar una mica o no?
9: Hola, jo em dic Jaime i el que més m'agrada d'aquí és que els professors m'ensenyin hasta la nada a la piscina i de més.
3: Molt bé. Això volia parlar jo també amb vosaltres, perquè si us quedeu aquí, en aquest casal, i repetiu molts anys, és perquè us ho passeu super, super bé, però també perquè teniu un equip de monitors i monitores que us ho fan passar molt i molt bé. Parleu-me d'aquest equip de monitors i monitores. Qui hi ha? Expliqueu-me. Quin monitor o monitora t'ha tocat a tu? Amb quins monitors estàs?
9: Amb aquesta.
3: Amb aquesta.
10: Diu que posaran més moreno de l'estiu.
3: Us ho fan passar bé aquí al casal o què?
9: Sí, molt.
3: Moltíssim. Expliqueu-me, algú d'aquí, aviam, que encara no haguem parlat, qui té ganes de parlar? Mira, ja aixequen la mà per aquí. Molt bon dia, com et dius?
11: Mia.
3: Molt bon dia. Explica'm què és el que fas aquí al casal i quants dies fa que vens al casal?
11: Ahir també vaig anar i l'any passat també vaig anar. Cada any vinc.
3: Molt bé. Ahir m'han comentat que vau fer pàdel. Us ho vau passar bé o què?
11: Sí.
3: Explica'm què és el que vau fer, què és el que vau aprendre fent pàdel.
11: Vam fer rotacions amb diferents grups. Primer vam fer partits, després vam fer tocs i després vam fer escalfament.
3: Et veig amb el cabell mullat i el banyador mullat, per tant, vens de la piscina. És la cosa que més t'agrada del casal o hi ha alguna millor?
11: L'inflable de tobogán.
3: L'inflable del tobogán és el que més agrada. A veure, aixequem la mà. Qui és el que més us agrada, el tobogán? És el que més us agrada? Pràcticament unanimitat, eh? Hi ha molta gent que li agrada el tobogán. Per aquí tenim una altra persona. Molt bon dia. Digue'm el teu nom.
12: Hola, em dic Dani. I el millor d'aquest casal és el tobogán, perquè és el tobogán que et mulla i és molt divertit.
3: Molt bé. Nois, noies, estem sota el sol i fa molta calor. Expliqueu-me quins són els trucs que feu servir per no passar tanta calor. Entenc que us mulleu a la piscina, però també us poseu crema, beveu molta aigua. Expliqueu-me això, què és el que feu? Quins trucs feu doncs, per suportar una mica millor aquesta calor tan gran que està fent?
7: Beure molta aigua i bañar-nos per tenir

0: Molt bon dia, com et dius?
1: Sílvia.
0: Sílvia, explica'm tu també quina és l'activitat que més t'agrada del casal i quants anys fa que estàs aquí en aquest casal?
1: Doncs des de que tenia 6 anys.
0: Des de que tenia 6 anys i ara no tens 6. Quants anys tens?
1: 8.
0: 8 anys. I per tant, t'encanta aquest casal?
1: Sí.
0: Molt bé. Explica'm, què és el que més t'agrada de tot? La piscina, el tobogan? Digue'm, a veure, què és el que més t'agrada?
1: La piscina i el tobogan.
0: Molt bé. Són les activitats estrella, Ferran? Com veus, tinc aquí molts nens que volen parlar. Si us sembla, ara us vindré a fer més preguntes, però també tinc una monitora per aquí, i per tant li preguntarem alguna cosa. Molt bon dia, el teu nom?
2: Molt bon dia, sóc Alicia.
0: Alicia, explica'm una mica, ells m'han explicat que ahir vau fer pàdel, que avui tocava piscina, teniu un mig grup també, crec que ha sortit a la platja, per tant, activitats molt diverses, quines són, més o menys?
2: Bueno, jo estic amb els petits i avui fem una mica de la piscina interior, després l'exterior i després anirem a la sala 1, que és la per activitats. Farem una mica de gincana, jocs com el picaparet, jocs amb balls, amb música, i els grans, bueno, van a la platja, fan una mica de spinning, pàdel, diverses activitats, i els mitjans fan pàdel, piscina i no sé què més ara. Ah, i la pista d'atletisme també, és veritat.
0: Exacte. Per tant, feu moltíssims esports, toqueu molts esports, és un casal completament esportiu. Entenc que també això és el buc insigni, el que crida també l'atenció pels nens i per les famílies, que a part de que vinguin i estiguin una estona doncs, amb uns monitors i tinguin el matí entretingut i s'ho puguin passar bé amb instal·lacions així com el Vilarenc, a més que practiquin esport, és important això.
2: Sí, més que fer només piscina, fer una mica de multiesport. També el companyerisme, una mica els valors, l'espera, que avui en dia els nois no esperen tant. Són com molt impacients, ja no disfruten igual les activitats.
0: En aquest cas, en aquest sentit, també treballeu això, que tinguin una mica més de paciència i treballeu amb tots aquests valors que m'estàs dient ara, com de treballar en equip i paciència, etcètera, etcètera, oi?
2: Sí.
0: Molt bé. Explica'm també com seria, més o menys, un dia de casal normal, des de que entres fins que surts, quines activitats poden acabar fent els nens i nenes?
2: Vale, quan comencem, quan entren, porten el banyador i anem directament a la piscina interior. Allà li ensenyem una mica de natació, fem una mica d'esquena, de crawl, agafar aros, jugar amb pilotes i després fem un poc de joc lliure a l'exterior. Esmorzen, anem al tobogan i després a la sala d'activitat 1. De vegades també anem a la ludoteca a fer activitats, manualitats i així una mica cada dia i després se van a casa i ja està.
0: És el teu primer any sent monitora d'aquest casal o no?
2: De casal sí, de monitora natació no.
0: I explica'm què tal aquest equip de monitors i monitores. Entenc, pels nens i nenes ja veiem que és perfecte aquest casal i que s'ho estan passant espectacularment bé, però un casal no funciona sense l'equip de monitors i monitores i és important que aquest equip estigui cohesionat i treballi endavant tothom a la vegada i amb la mateixa energia. En aquest sentit, quin equip teniu, com s'ha creat i com de contenta estàs doncs, de treballar amb aquest equip?
2: Jo estic molt contenta amb l'equip i amb el Vilarenc, la veritat. És un bon equip, som una família, la veritat, ja. Ens anem a menjar junts, anem a la platja i tot, i molt bé, la veritat, amb els nens, amb nosaltres, des de dalt també, tot.
0: Em comentava l'Adrià que estaran, bueno, vau començar la setmana passada i estareu fins al setembre fent casals. En el teu cas estaràs tot l'estiu aquí fent casals o els monitors aneu rotant i teniu els vostres moments de descans, les vostres setmanes de vacances?
2: Al setembre tenim les vacances. Normalment la majoria estem tot l'any. N'hi ha alguns que s'incorporen només per l'estiu, però normalment estem tot l'any i fem les vacances al setembre.
0: Què diferencia les activitats que feu durant tot l'any a les activitats que feu ara aquí a l'estiu?
2: Aquí a l'estiu el casal és més multiesport. Durant l'any és més natació, es centra només en natació, en aprendre a nedar i tot això, fer activitats psicomotrius amb els nens, els nadons també. També tenim un grup d'embarassades, els aquagims i diferents.
0: Per tant, treballeu amb nens i nenes i adults i adultes d'edats molt diverses.
2: Sí, també n'hi ha un grup d'adults que també es fa per la tarda i també se li ensenya a nedar o a entrenar. Depèn dels objectius.
0: Molt bé, Alicia, doncs gràcies per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i explicar-me això. L'Adrià també volia que parlés amb algun monitor, monitora de pràctiques. No sé si me'l pots portar aviam qui està o si ha fugit. Mira, està aquí. Mm.

0: I ve cap aquí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'm, digue'm el teu nom, primer de tot.
1: Jo em dic Pol.
0: Pol, és el teu primer any, llavors sí, sí. Entenc aquí com a monitor. Explica'm l'experiència, vas començar la setmana passada?
1: Sí, vaig començar la setmana passada i aquí molt bé. Estem molt contents amb els nois i gaudint d'unes jornades molt intenses.
0: Què estaràs, de pràctiques tot l'estiu o només unes setmanes?
1: No, estaré dues setmanes més i ja estaré, i plego.
0: Molt bé. Explica'm una mica, porteu una setmana i mitja, com està anant això, quines sensacions reps dels nens, quines creus que són les activitats estrelles per ells, què és el que estàs veient, quin és el feedback que et donen els nens i nenes?
1: Ah, els nens són increïbles. A mi personalment m'agraden molt els nens, llavors estic molt content amb el tracte i tot d'aquí, de Vilarenc. I nada, jo crec que l'activitat estrella pot ser el tobogan, que als nens els agrada molt això.
0: Ja veig, abans quan preguntava a tots els nens i nenes, l'activitat que deien que era la més destacable era el tobogan. Entenc també que en aquest sentit heu de tenir una mica de paciència i acotar-ho a certes hores del dia, perquè si no els nens i nenes es voldrien tirar pel tobogan tot el dia, veritat? Teniu alguns horaris?
1: Sí, sí, ara després de la piscina esmorzem una mica i ara anirem al tobogan, una miqueta allà.
0: Estàs fent les pràctiques, per tant, acabes de tenir una formació. Explica'm una mica d'on ve aquesta formació i com és que t'han agafat aquí per fer les pràctiques, en aquest cas, a l'esportiu.
1: Sí, jo vinc del Camp Joliu, de fer primer de batxillerat, i estic fent aquestes pràctiques perquè són necessàries per aprovar l'assignatura d'estada de l'empresa. I vaig contactar amb l'Adrià, aquí, del Vilarenc, a través del meu professor, que es coneixien. Llavors vaig mandar un correu i estic ara treballant aquí.
0: És una molt bona oportunitat, m'imagino, per arribar doncs, en el primer contacte amb nens i nenes i en una activitat doncs, tan important com és un casal d'estiu esportiu, oi?
1: Clar, és clar que sí. Això és, jo crec que la millor manera de començar unes pràctiques i entrar al món laboral, jo crec que està bé.
0: L'any vinent, per tant, toca segon de batxillerat i més pràctiques, pot ser, o ja s'haurà acabat perquè l'assignatura ja la tanquem ara?
1: L'assignatura acabarà primer, però com que em faré jo d'un cicle i em faré més pràctiques, potser tocarà tornar.
0: Molt bé. Bueno, tornaràs amb ganes, m'imagino.
1: Esclar, esclar.
0: Molt bé, doncs gràcies de veritat per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio i et desitgem doncs, que vagi molt bé aquestes pràctiques. Si et sembla, Ferran, acabem de fer una o dues preguntes als nens i nenes d'aquí al casal.
2: Ens queda res, segons, hauríem d'anar tancant.
0: Ens queda res, segons. Doncs, noies, queden segons. Per tant, us sembla si acomiadem a la ràdio? Vols dir alguna cosa superimportant? Sí? Digues alguna
3: cosa. M'agrada molt aquest casal.
0: Sí. Us sembla si ens acomiadem d'aquí cridant tots i totes adeu i que ens agrada molt aquest casal? Diem, ens agrada molt aquest casal, sí? Parla ràpid, ràpid, ràpid, que hem de marxar. Digue'm alguna
3: cosa. És que els millors professors que més m'agraden és l'Alicia i el Josep.
0: Veig que aquí ho celebren. Nois i noies, ens acomiadem. Diem adeu tots i totes amb energia. Una, dues i tres.
4: Adeu!
0: Doncs Ferran, que vagi molt bé. Aquí estem. Ens quedarem. No sé si em tiraré a la piscina i tot amb la calor que fa.
2: Molt bé.
0: S'està
2: molt bé. Quina enveja. Aquests nens i nenes, gràcies David Burillo. Avui des del Centre Esportiu Vilarenc Aqua, aquest casal d'estiu, que sempre, cada estiu ens hi passem una molt bona estona.

0: fet, no badis, vine a Electrofrix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: I aquest estiu a l'Obert per Vacances tenim Emergents, amb el David Burillo.
0: Obert per Vacances.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Encetem la secció d'entrevistes amb un grup vallesà que ho està petant. Ells són Parti Peres i els coneixerem amb la cançó de Avui Kebab.

0: caminar.
1: Doncs tenim a l'Helena Fajula de Partiperes. Molt bon dia, Helena.
2: Bon dia, David. Què tal?
1: Molt bé. Doncs bé, volíem repassar una mica la vostra història, els orígens del grup de Partiperes. Que ens podries explicar una mica com va començar tota aquesta història?
2: Doncs sí, la veritat que va ser una mica esporàdic i una mica d'imprevist, perquè bé, l'Eloi, la Martina i l'Adri ja tenien ells abans un grup de música. Llavors aquest grup inicial, que són Cronopios, es va dissoldre i van quedar ells tres. I van començar com aquest projecte, encara sense nom i sense forma, i el que sí tenien clar és que volien un quart integrant. Llavors aquí és on vaig entrar en joc, em van fer la proposta, i des d'ara fa més o menys un parell d'anys, gairebé tres, que vam iniciar-nos amb tota aquesta aventura.
1: Molt bé, i què és el que us inspira per fer la vostra música?
2: La veritat que, bé, només penso que escoltant les lletres, crec que una idea bastant clara es pot fer algú, no? La vida quotidiana, sobretot, el nostre dia a dia, els problemes que semblen, no, potser més mundans i poc transcendentals, però que a l'hora de la veritat és el que ens preocupa, no? Llavors jo penso que una mica és tot això i una mica la festa, també, no ens enganyem, perquè les lletres parlen molt de problemes quotidians, però amb les melodies, amb la música, amb el ritme, intentem transmetre festa, que bé, al final ens agrada sempre fer festa i com que se'ns dona prou bé, doncs ho volem també transmetre a l'escenari.
1: I això mateix que estaves comentant ara, que porteu una gira, ja porteu durant tot un any o com a mínim dos, fent bastants concerts. Explica'ns una mica, doncs, per on heu anat voltant o què és el que esteu fent, si teniu concerts futurs previstos.
2: Doncs la veritat que, o sigui, portem gairebé, bueno, una mica més d'un any dalt dels escenaris i estem molt contents amb la rebuda del públic perquè, bé, sempre tenim un feedback superpositiu, sempre hi ha molt compromís amb els nostres concerts. Hem estat, diria que per tot arreu de Catalunya, no tant, que encara volem ampliar més el mapa, però hem tocat a moltíssimes festes populars, festes reivindicatives, festes de barri, que al final és un espai on ens agrada ser-hi presents. També hem tocat en algunes sales, el Paradell 62 va ser el nostre concert d'estrena, hem tocat en unes festes així més festa major, diguéssim, no, la Garrinada, l'últim fa un parell de caps de setmana, i concerts que tenim ara, doncs just ara al final de mes, toquem a la Lio Gabel, la sala de moda de Barcelona. I bé, és el, t'ho diré un moment, que no m'equivoqui de dia, el 27 de febrer, que cau en divendres, fem un concert com per despedir potser una mica més el que ha estat aquesta gira, que intentarem portar alguna novetat, no van sumar-se perquè si després no es pot fer, tampoc vull pifiar-ho, però serà com una mica el tancament de tot això per ja com donar pas al que ve fent la nova etapa a Partiperes.
1: Seguint amb això que m'estaves dient, vosaltres vau llançar abans de l'estiu un EP i ara en quins projectes esteu treballant de cara al futur?
2: Doncs, aviam, sí que vam treure un disc fa relativament poc, just abans de l'estiu, com dius. Era un LP, era llarg, tenia, crec que té 12 cançons, 11,
1: vale.
2: No t'ho sabíem bé. Però sí, la idea és, ara tenim en ment treure un nou disc, nous temes, seguint una mica aquesta línia nostra per no perdre l'essència, però sí que li volem donar algun toc diferent, també a nivell visual, a nivell de vestuari, a nivell de directe. I la nostra idea és que ara aquest curs vinent, no sabem ben bé quan ni com, però de ben segur que treure un disc. I això sí que ho puc més o menys dir, farem un primer avançament ara als voltants del maig, abril, maig, encara no ho tenim clar, però farem un primer single que doni com entrada aquest nou disc.
1: Molt bé, doncs, quines ganes de sentir la nova música que feu. Gràcies, Helena, per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Calafell. I res, us deixarem amb la cançó de Parmigiano Obligatori. Helena, què podríem dir de Parmigiano Obligatori? Què és el que voleu expressar amb aquesta cançó?
2: Parmigiano Obligatori és una declaració claríssima d'amor, una declaració d'intencions per al teu estimat o estimada, i si escolteu bé la lletra, veureu que relata tot de petits fets que demostren amb la quotidianitat el que està fent per algú el que estimes.
1: Molt bé, Helena, doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: Adéu-siau.
2: Adéu, que vagi molt bé. Fotos de carnet, que tan fàcil 5 o 6 guardant-me en una mona de... Quan et vaig una
0: aleluia, ara sí que en tinc la feina ni en la punta de la llengua, crec que trauré 4 caris... Doncs així sona, Partiferes. Recordem que són entrevistes que ja es varen emetre els dissabtes d'aquesta temporada radiofònica que hem deixat enrere, des del mes de setembre fins a aquest mes de juny, en aquest espai radiofònic dels dissabtes a 8:45 del matí. Emergents amb el David Burillo, per la qual cosa a vegades es diuen concerts, dates que ja, evidentment, hem deixat enrere. Així sonen Partiferes des de l'Emergents.

0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar i per això aquest estiu tenim Obert per vacances.
1: I ja sabeu que el dia oficial de la publicació de noves col·leccions de discos, de noves cançons, són tots els divendres. I els divendres aquí, a l'Obert per Vacances, aquest estiu, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, també volem presentar-vos aquestes novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. I també l'estiu és molt bon moment per publicar, doncs això, aquestes novetats musicals. Una setmana aquesta, aquest divendres, doncs la veritat, molt fluixa, eh? Només en tenim 3 novetats i són les que us portem avui. I la primera és Confessions 2. És el nou treball de Madonna que arriba amb col·laboracions com aquesta que estem escoltant, amb Sabrina Carpenter. Comencem amb el retorn d'una de les grans icones de la música pop. És Madonna, que publica avui Confessions 2. És la continuació espiritual del mític Confessions, on a Dance Floor de l'any 2005 és un dels discos més exitosos de la seva carrera. Després de 7 anys sense un nou disc d'estudi, Madonna recupera el productor Stuart Price i l'artífex del so del primer Confessions i torna a apostar per l'electrònica, el house i també la música dels clubs. Però aquest no és només un disc per ballar, també és probablement el seu treball més personal dels últims 20 anys. Cançons que parlen de reinvenció, del pas del temps, de la família i també de les pèrdues. Hi trobem col·laboracions com aquesta que estem escoltant amb la Sabrina Carpenter, també el colombià Faith i especialment emotiva una peça interpretada al costat de la seva filla Lourdes León. Com a curiositat, us comentarem que el projecte va néixer arran del Celebration Tour. Revisitar tota la seva trajectòria va inspirar Madonna a tornar al so que la va convertir en la reina de les festes de ball, però amb una mirada molt més madura i autobiogràfica. Doncs com dèiem, aquesta és la cançó amb Sabrina Carpenter, el nou treball de Madonna i aquest Bring Your Love.

dèiem al començar aquest espai de novetats musicals, que avui us portem tres novetats. Vinga, anem per la segona. Canviem totalment d'estil, som més contundent per parlar-vos del nou treball Splat, així es titula, el més nou de Deep Purple. Canviem completament de registre perquè els veterans Deep Purple demostren que continuen estant en plena forma. La banda britànica publica avui Splat, el seu 24è disc d'estudi. A més de 50 anys de trajectòria i més de 120 milions de discos venuts, Deep Purple continua sense viure només del passat. El seu nou treball torna, està produït per Bob Ezrin, col·laborador habitual del grup des de l'any 2013, i és el segon amb el guitarrista Simon McBride. La mateixa banda defineix Splat com el disc més contundent dels últims anys. I aquesta, la primera cançó, el primer senzill, Arrogant Boy, recupera les guitarres pesants i l'energia dels Deep Purple més clàssics. Com a curiositat, el títol Splat no parla d'una explosió apocalíptica. El concepte gira al voltant de la transformació de la humanitat més que no pas de la seva destrucció, una idea que recorre durant tot el disc. Així sona Splat, el nou treball de Deep Purple, que es publica avui divendres. Això és Arrogant Boy.

anem per la tercera i l'última de les novetats musicals de la setmana. Canviem totalment d'estil ara, eh? Més tranquil sona aquesta cançó de Cien Aspiro. Avui publica Visitor. Acabarem aquest espai descobrint un dels noms nous amb més projecció del pop britànic. Es diu Cien Aspiro i aquesta setmana publica el seu esperat primer àlbum Visitor. Amb només 20 anys, Cien Aspiro s'ha convertit en una de les artistes més emergents, més comentades gràcies a una veu de gran potència i a una proposta que barreja el pop contemporani, la música soul i una producció molt cinematogràfica. Visitor és un disc molt íntim, centrat en les emocions, en les relacions i el procés de créixer. Inclou cançons que ja havien despertat molt d'interès abans de la publicació de l'àlbum avui, com The Visitor, Die on This Hill o We're Not in Love. Malgrat ser el seu àlbum de debut, la indústria britànica ja la situa entre les artistes revelació de l'any. Diversos dels seus primers llançaments han tingut una gran repercussió internacional i la crítica destaca especialment la maduresa de la seva interpretació vocal. Doncs us presentem a Cien Aspiro. The Visitor és l'àlbum i aquesta gran cançó també porta aquest nom, The Visitor. The Visitor.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

0: I seguint la línia del que portàvem fent des del passat mes de setembre, en el Calafell Matí, també aquest mes de juliol, a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. En aquest magazín d'estiu tenim l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, les històries de la música. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tothom.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
2: Doncs la mar de bé.
1: Sí, sí, aquí tornem a estar, contents.
2: Aprofitant aquestes seccions que ens heu permès dintre del Obert per Vacances,
1: sí,
2: per completar la llista. Què estem fent aquests dies,
1: exacte,
2: Javier?
1: Exacte, doncs mira, ara continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Això segons l'edició del 2004 de la revista Rolling Stone.
2: I, com sempre, ho farem en ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 60, on vam trobar-nos amb Al Green i el seu tema Let's Stay Together. Avui continuarem en el lloc 59, on hi ha un dels èxits de l'home que, segons els crítics, va ser un dels principals contribuïdors a la música de la segona meitat del segle XX, Bob Dylan.

Times They Are Changing, a la posició 59. Ens mostra el Dylan més típic i tòpic acompanyant-se amb uns simples acords de guitarra sense grans pretensions rítmiques i afegint-hi només l'harmònica que ell mateix tocava gràcies a un suport que portava al voltant del coll, completant d'aquesta manera la imatge més tòpica, com dèiem, del rei del folk.

0: I ara, en el lloc 58, tenim l'èxit de Michael Jackson, Billie Jean. Segons el mateix Michael Jackson, la tal Billie Jean no existia en si mateixa, sinó que representava, sota aquest nom fictici, a qualsevol d'aquelles noietes que quan ell, Michael Jackson, formava part del grup familiar, els Jackson 5, es trobaven al sortir dels concerts.
1: Sí, aquelles noies que volien lligar amb qualsevol d'ells i que sempre, segons el Michael Jackson, és clar, posteriorment anaven reclamant que el seu fill era d'algun d'ells.
0: Ai, amigo.
1: Sí, sí, la tornada diu textualment: Billie Jean no és la meva amant. És només una noia que diu que jo sóc el pare, però que el nen no és fill meu.
0: Correcte.
1: Què us pensàveu? Que era una cançó d'amor?
0: Sí, ho semblava.
1: Doncs no, no ho era.
0: Mira...

0: Aquests són Procol Harum, interpretant un dels seus temes més coneguts, Light a Shade of Pale, amb què van ocupar la plaça número 57.
1: En aquest tema és de destacar la presència de l'orgue al llarg de tota la peça, un orgue el so del qual podríem qualificar de clàssic i fins i tot, segons alguns crítics, que pot recordar inclús a Johann Sebastian Bach.
0: Mira.

0: Estem escoltant Long Tall Sally, de Little Richard, situada a la posició 56. Aquesta cançó és un molt bon exemple de l'energia de les primeres mostres del rock and roll, que a mitjans dels 50 s'escoltava a les ràdios sempre, amb l'exigència que les cançons no tinguessin una durada molt poc superior als 2 minuts.
1: La lletra d'aquesta cançó parla d'infidelitats familiars i és curiós que la censura de l'època la deixés publicar sense retalls.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs bé, l'atzar va provocar que just la següent cançó a la llista de les 500 sí que tingués problemes en la censura nord-americana, és clar. Escoltem-la i veurem.

0: Doncs efectivament, la següent a la llista, amb el número 55, va ser Louie Louie, de The Kingsmen. Una cançó, però, que no és seva, sinó que es tracta d'una versió d'un tema original de Chuck Berry, qui en va vendre els drets i que els va vendre per $750, una quantitat insignificant, podríem dir, comparada amb l'èxit que finalment va tenir la cançó.
1: Sí, és cert, però és que en Chuck Berry, quan la va vendre, no seria l'èxit que versions com la de Kingsmen assolirien.
0: Sí, esclar.
1: I a més, ell estava a punt de casar-se i necessitava diners.
0: Ah, carai.
1: Però mira, va, tornem al tema de la lletra i també de la censura, que
0: sí,
1: és el
0: sí,
1: que ens interessa.
0: Sí, sí, és veritat, tens raó. Doncs bé, mentre que el tema anterior, que parlava d'infidelitats conjugals, no va tenir cap problema amb la censura, Louie Louie sí que en va tenir, en part, degut a que la lletra era força incomprensible. I degut a això, l'FBI, que sempre està vigilant, la va sotmetre a investigació durant 2 anys, sense arribar a trobar res que justifiqués la seva prohibició. I finalment, van haver-ho de deixar estar.

en el lloc 54 tenim a Percy Sledge amb la balada When a Man Loves a Woman. La interpretació de Percy Sledge és considerada una de les més emotives i autèntiques de la història de la música soul.

0: l'extrem gairebé oposat de l'espectre musical trobem en el lloc 53 a The Sex Pistols amb Anarchy in the UK, un tema fundacional del punk britànic.
1: The Sex Pistols van tenir una vida efímera de l'any 1975 al gener del 1978, uns 2 anys i mig aproximadament. I en aquest curt període de temps només van publicar un únic àlbum d'estudi i també alguns singles.
0: Correcte, i malgrat això, la seva influència musical i estètica va ser de gran impacte i una de les proves és que en tan poc temps aconseguissin situar 2 temes seus entre les 500 millors. Una va ser God Save the Queen, que vam trobar-nos en la posició 173, ja fa uns quants capítols, i l'altra aquesta, Anarchy in the UK, que hem estat escoltant fins ara.

0: En el lloc 52 estem escoltant When Doves Cry, quan els coloms ploren, de Prince, un tema que es va passar 5 setmanes consecutives encapçalant el Billboard a l'any 1984.
1: Aquest va ser el primer single extret de l'àlbum Purple Rain, que recollia la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol que el mateix Prince protagonitzava.
0: Tota la pel·lícula té connotacions autobiogràfiques i en la lletra d'aquesta cançó, per exemple, Prince fa referència als seus pares i la mala relació existent entre ells.

0: Som a la posició 51, just a punt d'entrar en la zona de les 50 millors. I és aquí, en el lloc 51, on trobem el primer representant del hip-hop. És The Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five.
1: Aquest va ser, en el seu moment, el primer rap que es va apartar de la línia alegre i festiva que el hip-hop tenia fins aquell moment. Trencant aquella tendència, The Message presenta una lletra de denúncia i reivindicació que va assentar les bases perquè posteriors artistes seguissin el mateix camí.

0: cançó que va ocupar el lloc 50, sent la que obre el 10% de dalt de tot de les millors situades entre les 500, va ser aquesta, The Tracks of My Tears, una producció Motown interpretada per Smokey Robinson.
1: Smokey Robinson va ser un dels principals intèrprets i compositors de la primera època de la Motown i, per tant, un dels pares del anomenat So Detroit.

0: taste. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Ara estem escoltant Hotel California, de la banda californiana The Eagles, ocupant la plaça 49.
1: Un dels aspectes que és de destacar d'aquesta peça és el famós solo de guitarra, que està executat no per un, sinó per dos guitarristes solistes simultàniament. Escoltem-ne una part.

0: I arribem al lloc 48, ocupat per un dels membres més il·lustres del Club dels 27, Jimi Hendrix, a qui escoltem en el tema All Along the Watchtower.
1: Jimi Hendrix va morir a la fatídica edat que dona nom al Club dels 27, ofegat pels seus propis vòmits mentre dormia després d'haver consumit nombroses pastilles per dormir, en el que es va considerar com a un suïcidi.

0: Avui acabarem el capítol en el lloc 47, que amb tots els honors van ocupar Simon & Garfunkel amb Bridge Over Troubled Water, un tema extret de l'àlbum del mateix títol.
1: Doncs amb aquesta balada tranquil·la i mítica us deixem, amics, fins la setmana que ve, que reprendrem aquesta llista de les 500 millors.
0: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Deixa l'ofici.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 4 de juliol. Calafell es prepara per viure el pas del Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Passarà tot just demà pel nostre municipi. Amb aquesta notícia començarem l'informatiu, però abans anem a repassar els titulars del dia. L'Ajuntament de Calafell alerta d'un intent d'estafa en nom de CEMSA. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El Drac Espurna participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, celebrat a Lleida. Hi haurà canvis en la mobilitat asseguda a Calafell per les obres de reurbanització. L'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada i aprova la seva licitació. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. I detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris a vehicles al Vendrell. I en els esports, us prometem que és l'últim dia, parlarem del Tour de França. A quina hora passen? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per a un municipi com Calafell? Com s'organitza el Tour? Quin impacte es preveu que tingui? Us donarem els consells per poder passar el dia amb major serenor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:15 i 2:15 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
0: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur, com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
2: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
0: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Caselles ens explica totes les vies afectades.
2: Segurament la carretera de Balvei estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista, però hi anirà tothom per l'autopista, perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Begues i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona, la Nacional 340 també està tallada. Només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
0: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
2: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent molt professional, gent que està per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
0: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I un missatge d'alerta perquè l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSA han alertat la ciutadania d'un intent d'estafa que s'està produint aquests dies i que afecta diversos veïns i veïnes del municipi. Segons han informat, algunes persones estan rebent trucades telefòniques, missatges de text o també missatges de WhatsApp en què els estafadors es fan passar per treballadors de l'Ajuntament o de la mateixa empresa municipal. L'objectiu d'aquests contactes és reclamar el pagament de suposats rebuts pendents de la taxa de la brossa. Els estafadors asseguren que existeix un deute i pressionen les víctimes perquè facin una transferència bancària de manera immediata per evitar conseqüències, com ara problemes amb el servei o altres suposades sancions. Davant d'aquesta situació, CEMSA recorda que es tracta d'un intent de frau i insisteix que en cap cas es contacta amb els usuaris per telèfon o per WhatsApp per demanar transferències bancàries urgents, dades personals o informació bancària o números de targetes de crèdit o dèbit. L'empresa municipal subratlla que tots els procediments de cobrament segueixen els canals habituals i oficials. Per això, qualsevol comunicació que demani un pagament immediat o informació bancària a través d'una trucada o un missatge s'ha de considerar sospita. Des de CEMSA recomanen que si algun veí rep una comunicació d'aquest tipus, no faci cap pagament, no faciliti dades personals ni bancàries i finalitzi immediatament la conversa o elimini el missatge. A més, si hi ha qualsevol dubte sobre l'estat de rebuts o sobre una possible factura pendent, l'empresa demana contactar directament amb els seus canals oficials. En concret, es pot trucar al telèfon gratuït 900-264-772 o bé adreçar-se presencialment a les oficines de CEMSA per verificar qualsevol informació. Finalment, l'Ajuntament de Calafell també anima les persones que hagin rebut aquest tipus de comunicacions, especialment si han facilitat dades o si han arribat a efectuar algun pagament, a presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de facilitar la investigació i evitar que aquesta estafa continuï afectant més ciutadans. Les autoritats recorden un cop més la importància de desconfiar de qualsevol comunicació que exigeixi pagaments urgents o pressioni per facilitar dades personals o bancàries. En cas de dubte, la millor opció és contactar sempre amb els canals oficials de l'administració o de l'empresa abans de fer qualsevol gestió.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu, coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos, es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre. Que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidències.
0: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona. Y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera, sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de que
2: no puede,
3: que toma una decisión incorrecta.
0: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21

0: També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
1: Hay en algunas playas que están aplicando drones y esas cosas. Obviamente que todo suma, sí, tiene un coste y después el dron no sé cuánto tiempo volará.
2: Claro.
1: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
0: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
3: L'informatiu, la cultura.
0: I parlem ara de cultura perquè l'Espurna, el drac de Calafell, participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, que tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol a la plaça Major d'Artesa de Lleida. La figura del bestiari festiu calafellent compartirà plaça amb altres elements emblemàtics del país, com el drac de la Múnia, el drac Nerbon de Can Boada, la farnaca de Cambrils, el mamut de la Canonja i el griu d'Artesa de Lleida. La plantada de les bèsties està prevista a les 6 de la tarda, mentre que la gran encesa començarà a les 11:30 de la nit, en una de les cites més destacades del calendari del foc i de la cultura popular catalana. L'Espurna continua així portant el nom de Calafell arreu del territori, participant en una trobada que reuneix algunes de les figures de foc més representatives de Catalunya.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlarem de canvis de mobilitat asseguda a Calafell per les obres de reurbanització. A partir d'aquest divendres 3 de juliol s'obrirà al trànsit diversos trams dels carrers d'asseguda a Calafell dins la nova fase d'obres de reurbanització. Els carrers afectats són el carrer Sena entre Lluís Companys i el Passeig Marítim, el carrer Llobregat entre Lluís Companys i Maria Desvalls, el carrer Maria Desvalls entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Marta Morangas entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Antoni Almanzor entre Marta Morangas i el Passeig Marítim i el carrer Besòs entre David Damàs i el Passeig Marítim. L'Ajuntament informa que també s'instal·larà senyalització provisional per orientar els conductors als carrers que temporalment no tindran accés per un dels seus extrems. Per conèixer amb detall els canvis en la circulació, podreu trobar un plànol adjunt a les nostres xarxes socials Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I deixem Calafell per parlar de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada. En el darrer ple extraordinari, el consistori va aprovar l'expedient de contractació de les obres mitjançant un procediment obert, iniciant així el procés per adjudicar els treballs. Aquest projecte permetrà ampliar les instal·lacions del centre educatiu amb la creació de nous espais i la millora dels equipaments existents. L'objectiu és adaptar l'escola a les necessitats actuals i oferir unes condicions més adequades tant a l'alumnat com per al professorat, millorant els espais destinats a l'activitat educativa. Amb l'aprovació de la licitació, el consistori continua avançant en una actuació que ha de contribuir a reforçar la qualitat de les instal·lacions escolars del municipi. Les empreses interessades a executar les obres poden presentar les seves ofertes fins al pròxim 22 de juliol de 2026. Tota la informació sobre la licitació, incloent-hi la documentació, les condicions i els requisits de participació, es pot consultar al perfil contractant de l'Ajuntament de Santa Oliva.
3: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una

0: actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol, Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar: si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia i que serà molt important sortir a temps o, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa als horaris, les primeres afectacions començaran a les 9 del matí, quan es tallarà la circulació als carrers afectats pel recorregut. Cap a 1:15, concretament a les 12:33, està previst que el pas de la caravana publicitària del Tour passi per Calafell, que sempre desperta molta expectació entre el públic. Els ciclistes arribaran a Calafell cap a 2:45 de la tarda. La previsió és que passin pel nucli de Calafell a les 2:34 i només 4 minuts després, cap a les 2:38, travessin Segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera, ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horda Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer Sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel, totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I acabarem parlant del temps a Calafell perquè continua un temps plenament estiuenc, amb un cel majoritàriament serè i amb un ambient molt càlid. Les temperatures es tornaran a moure entre els 23 graus de mínima i els 31 o 32 de màxima, amb una marinada fluixa que es deixa notar a la façana marítima. A la resta de Catalunya també hi haurà sol, predominarà el sol amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. I de cara a la setmana vinent el temps es manté estable i atenció perquè la calor continuarà sent la protagonista. Les temperatures es mantindran molt altes o fins i tot poden pujar lleugerament entre dilluns i dimarts, amb un ambient de ple estiu arreu del país. Això és tot. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu i que acabeu de passar un gran cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres continua sense control, amb cases calcinades i desenes de desallotjats, i el govern anuncia que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar el foc amb una radial. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Hi ha prop de 12.000 persones amb ordre de confinament. Són els veïns de 7 municipis de la zona. I s'ha tancat l'accés a tot l'espai natural de les Gavarres. La Bisbal, Fèlix Martín, els bombers centren ara els esforços a intentar controlar el flanc dret.
3: Sí, bon dia. Preocupació per si el vent de mar cap a l'interior porta el foc des del Baix Empordà cap al Gironès. Això faria, evidentment, estendre l'incendi de les Gavarres. Ara per ara, 2.200 hectàrees cremades, com a mínim dues cases cremades del tot a Calonge, cap persona ferida i més de 500 efectius que treballen en aquests moments. I aquesta tarda, que s'ha d'activar el nivell 4 del Pla Alfa per l'onada de calor i risc extrem i la prohibició d'accés als 20 municipis per anar a qualsevol punt del massís de les Gavarres.
1: I molt pendents, per tant, del temps de si la marinada farà la guitza als bombers. Connectem amb el nostre home del temps, amb el Néstor Gómez. Néstor, explica'ns quina és la previsió per aquesta tarda.
4: Doncs continuarem parlant d'aquesta entrada. Ja ha entrat la marinada, ja es deixen sentir una miqueta més a la façana costanera i comença a entrar. S'espera les hores més crítiques, entrar pràcticament a aquesta hora i les 5, les 6 de la tarda, que és quan ja la marinada s'endinsarà una miqueta més cap a l'interior. A partir de les hores minvarà de força, però no desapareixerà, i desapareixerà la marinada amb l'arribada del vespre i sobretot la nit. I tot això amb unes temperatures que ara mateix en aquesta zona són molt altes. A la Bisbal d'Empordà ara mateix tenen 36 graus, a Cassà de la Selva 35, a Calonge 35, en el cas de Calonge pràcticament ja ha assolit la temperatura màxima del dia, o Llagostera 36 graus. A la resta del país el que tindrem avui és un ampli domini del sol, un sol que ens acompanyarà tot avui i tot demà. Avui amb moltíssima calor, màximes que poden arribar a les Terres de l'Ebre als 38 graus, i atenció a partir de demà perquè entrem amb temperatures extremes, màximes de 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap al sector de les comarques de Girona, sobretot també afectant encara més aquesta sector de l'incendi, per això la importància de poder extingir-lo o almenys controlar-lo el més aviat possible, i també cap a les Terres de l'Ebre demà fregant la xifra dels 40. I atenció, perquè aquesta onada de calor que iniciem demà tindrà continuïtat gran part de la setmana que ve.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un incendi que afecta la mobilitat a l'Empordà, una mobilitat que aquest cap de setmana també està condicionada pel pas del Tour de França per Catalunya. Avui, equip viari, Carmina Malagarriga, amb talls de trànsit a Barcelona.
5: Bon dia, Eva. Doncs sí, ja hi ha afectacions a Barcelona, però el tall total del circuit es farà a 3:15, d'aquí a poc menys de mitja hora. Les restriccions es mantindran fins a 7:45 del vespre i afecten vies com ara la plataforma Marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, Mallorca, Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la ronda litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, es mantenen tallades per l'incendi a l'Empordà la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, la GV6612 entre Calonge i Llagostera, i està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes, la GV6703 entre Quart i Madremanya. Això és tot des de l'equip viari.
1: I avui també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. Ho recordareu, aquest dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I del món, aquest cap de setmana, amb la mirada posada cap als Estats Units. Avui, 4 de juliol, fa 250 anys de la independència dels Estats Units, una efemèride que Donald Trump ha aprofitat per fer un discurs patriòtic.
6: Communism is a mortal threat to American liberty.
1: I ara ho sentíem, ha recuperat el fantasma del comunisme per carregar contra els demòcrates, amb la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat. I això en un dissabte carregat de concerts.

0: repassarem alguns dels concerts previstos per avui. Tot això fins a arribar a 2:45. Llavors ens fixarem amb l'actualitat esportiva. Sergi Camps, Tour.
1: Tour de França, avui primera etapa a casa, a Barcelona, pels carrers de la capital del país. Buscarem l'última hora d'aquesta ronda francesa, a veure si és un Pogacar contra tots o hi ha algú que li pot fer ombra al ciclista eslovè. També parlarem del Mundial, aquesta passada matina de l'Argentina, que ha necessitat un gol de Leo Messi i una pròrroga per superar el Cap Verd, ja està classificada pels vuitens de final. I també sentirem Pau Gasol, que aquest matí ens ha atès i ha parlat del futur, entre d'altres, del Barça de bàsquet.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són 2:05. I ens atem informatiu marxant cap al centre de comandament de l'incendi de les Gavarres, al flanc dret del foc. És el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. El foc també ha afectat diversos habitatges de dues urbanitzacions de Calonja, al Baix Empordà. En l'incendi treballen més de 400 bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Aquest centre de comandament de la Bisbal hi tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seuane i amb Fèlix Martín des de primera hora del matí. Fèlix, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El missatge és clar. A aquesta hora es preveu un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior i que això empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. És la banda dreta d'aquest incendi. Aquí se centren els esforços, com deies, d'aquests 440 bombers que hi estan treballant, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs, voluntaris. Això ho destacava fa poca estona el cap de l'operatiu dels bombers, l'inspector David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que, depenent de l'evolució d'aquest incendi, s'estudiaria si s'aixeca part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu des d'ahir al migdia.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitat alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: Està clar que es tardarà dies en poder apagar aquest incendi, que ha cremat ja més de 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres. És el més greu del que portem aquest estiu a Catalunya.
0: I tot apunta, ja ho avançàvem ahir, que l'origen del foc van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera. Hi ha una persona detinguda. Hi ha alguna novetat sobre el detingut, Fèlix?
3: A veure, ens han explicat que l'operari que van detenir ahir els Mossos d'Esquadra, acusat d'una imprudència greu per estar fent servir, doncs, la seva serra radial, estava tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà, a la carretera que porta a la Ganga, cap a Calonja. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit també que s'investiga l'empresa responsable i que s'arribarà fins al final.
6: Hi ha una persona detinguda que probablement demà passarà a disposició judicial, evidentment requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que evidentment arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i donarem les públiques explicacions.
3: A tot això s'activa, com deies, el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en aquests 20 municipis de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i per l'onada de calor prevista. Es prohibeix, per tant, l'accés a peu o en bicicleta, amb qualsevol mitjà en aquestes zones, per qualsevol camí del Mansís, en una mesura que, com a mínim, ens han dit que es mantindrà fins dijous a la mitjanit.
0: I mentrestant, gràcies, Fèlix, més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonja i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi ha pogut accedir. Anem a Calonja i Sant Antoni i tenim la Berta Artigas, Fontàs.
7: A la urbanització de Cabanyes, a Calonja, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
8: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... és tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
7: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
9: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, però este m'ha calado muy bien, eh?
7: En aquesta zona de Calonge aquest matí ja no es veien flames. On sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
10: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
7: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers a arribar i demanen tornar a casa.
11: Tinc 50 gallines, per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
7: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
0: Gràcies, Berta. Com dèiem, no hi ha hagut danys personals, però sí materials. S'han cremat una casa i una masia i també tanques, jardins o corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonge i Sant Antoni i hi ha queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions. Montse Garcia.
12: Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que se li ha cremat la casa a la urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi.
13: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar de pagar la casa perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar. Però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient, terrorífic, perdre-ho tot. Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum, perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
12: També al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
14: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està... i està dissipada.
15: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
0: A banda de l'incendi de les Gavarres a Catalunya, hi ha hagut dos incendis forestals més les últimes hores. Una, Vilademuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i un altre, Sant Vicenç de Castellet al Bages, ja controlat, on la situació és crítica, però és a Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país.
12: El foc de Vilademuls ha obligat a confinar les poblacions de Vilabenut i el Palol de la Farga. Els mitjans aeris ja s'han retirat, aquesta nit s'han retirat, però els bombers i mantenen 22 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi del Bages a Sant Vicenç de Castellet, està controlat des d'ahir al vespre, tot i que es mantenen els efectius terrestres per anar remullant els punts calents. A Portugal lluiten contra 5 grans incendis en un escenari extremadament complex. Les altes temperatures i el fort vent compliquen les feines d'extinció dels bombers. Ja hi ha 9 ferits i el nucli més actiu que afecta la regió central de Viseu ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. A tot el país i treballen més de 3.000 efectius d'extinció d'incendis.
0: I a tot això, mentrestant, Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35, Maite Curtó.
16: L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
0: Notícia destacada també d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona.
16: Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
0: Un minut i ja arribarem a un quart de tres. Obrim ara Crònica Internacional. Comencem als Estats Units. Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país, avui recordem és 4 de juliol, per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, sota la atenta mirada de quatre dels presidents nord-americans més importants esculpits a la muntanya, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs molt patriòtic. L'ha seguit des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: Bon dia. A banda de lloar el país i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre. America will never
18: be... Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents.
17: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
18: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
17: Les celebracions del els 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: En el discurs de Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
18: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord. Moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè som bona gent, és així.
0: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i de l'Iran. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital en una demostració de força del règim dels ayatolàs, Núria Har.
19: Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular de Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès Kill Trump onejava diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre al costat del de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van morir en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
20: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
19: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre de Khamenei recorrerà a diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous que ve l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones.
0: Marxem ara cap a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada, i ja en són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total, volem dir. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Tot just al port de La Guaira hi ha el nostre enviat especial, en Miquel Jarque, amb qui establim connexió. Bon dia, Miquel.
21: Hola, bon dia, Eva. Sí, en aquesta zona del port de La Guaira arriben ara ja amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos, mentre els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera... he parlat amb ella l'arribada del que ha de recollir el cotxe del seu nebot de 25 anys i el pare del jove de 60. A nit van estar rescatant encara els seus cossos.
22: Estamos esperando a que lo pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Quiero saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar allí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdido. Esto es muy importante.
21: La Juana és una altra senyora que hem pogut parlar amb ella. Té aquí el cos del seu marit. Explica que a l'interior d'aquest recinte hi ha persones sense escrúpols que demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
1: allá adentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas. Están pidiendo $400 por un día.
21: Al voltant de tot aquest recinte hi ha una tanca amb una tela de sac negre entre les costures. El que veiem és, en un extrem dipòsit, que s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
0: Gràcies, Miquel, des de Veneçuela. Bon dia.
21: Molt bon dia.
0: I marxem ara cap a França perquè el futur polític de Marine Le Pen es coneixerà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. Isabel Galí, des de París. Bon dia.
2: Bon dia. Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal destacava les coincidències que hi havia trobat.
4: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
2: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
23: Je sais que certains rêvent de voir.
24: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
2: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, 2 Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'una aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
0: Un parell de minuts per repassar notícies més breus amb la Gemma Bonet. Ucraïna reivindica un atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg, a més de 800 quilòmetres de la frontera, que ja va atacar el mes passat.
25: El governador rus de la regió ha admès l'atac i ha dit que han abatut desenes de drons. Els atacs ucraïnesos han deixat també sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat a l'est d'Ucraïna de gran valor estratègic.
0: El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
25: Aquest increment respecte a l'any passat tindrà l'efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha unes 56.300 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la llei de pressupostos.
0: I el sector del lleure demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè d'aquesta manera siguin activitats obligatòries.
25: Ara mateix és un sector que està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Sentim Pep Montes, gerent de CELLEC, una de les 3 patronals del sector. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
26: Que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
0: Més coses. Un expert en musclo zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa 2 setmanes el musclo zebra va deixar sense aigua, de fet, al municipi d'Aitona, al Segrià, durant 24 hores. Des de Lleida, Alba Mor.
27: El musclo zebrat prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
28: Cada vegada serà més freqüent, doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat, doncs, pugui afectar a lo que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie I això pues, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
27: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
0: I ara Cultura avui, dissabte, carregat de concerts i festivals d'estiu. Berta Torrades, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Comencem pel Canet Rock, amb la Ludwig Bank, que serà un dels caps de cartell.
5: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança.
3: Els d'Espolla que veuran sortir el sol a Canet de Mar amb detalls, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre d'altres. Els concerts arrencaran com sempre a les 6 de la tarda i s'allargaran com a mínim un quart de 6 del matí.
0: També avui actua el músic i compositor Danny Elfman.
3: El músic és un dels compositors més influents de la història del cine contemporani. Actua avui a les 9 del vespre a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Danny Elfman farà un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i el cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton.
0: I acabem amb la mítica cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que es farà aquesta nit.
3: Les havaneres que es faran, tot i el foc que crema el Baix Empordà, i com és habitual, serà a la platja de Portbou. Després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
6: És una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no he hagut d'una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi.
3: La cantada començarà a un quart d'11 de la nit. Per qui no pugui ser a la platja avui de Portbou, també es podrà seguir a través de la transmissió en directe del 3CAT.
0: Gràcies, Berta. I de les comarques gironines cap a les tarragonines. L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. És a dir, permet la recreació digital de la Tàrraco romana, però sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupada una empresa associada a PortAventura. Tarragona, Jordi Barranca.
7: És una nova forma de posar en valor i difondre el patrimoni de la Tàrraco romana. Rubén Viñual és alcalde de Tarragona.
8: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
7: L'experiència transporta el visitant a com era un dia l'amfiteatre fa 1.800 anys. Andreu Tovella, director general de Re-Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
9: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tàrraco. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
7: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. L'experiència està disponible en 5 idiomes, entre els quals el català.
0: 2 minuts i mig arribarem a 2:45, 2 minuts que dediquem, com sempre, a la proposta.
10: La proposta.
0: Avui amb la nostra companya Maite Curto. Maite, molt bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Que ens proposes, ens deies, conèixer un espai mític de la ciutat de París a través d'un llibre.
11: Així és, eh? Però no parlem de la Torre Eiffel, no parlem de Notre Dame, tot i que el lloc que us recomano està molt a prop d'aquesta catedral. És la llibreria Shakespeare and Company, un refugi literari amb una història fascinant que ens explica l'escriptora Kerry Maher en el llibre titulat La llibretera de París, que està traduït al català per Eduard Sepúlveda i editat per Navona.
0: I Maite, qui és aquesta llibretera de París? Dona'ns els detalls.
11: Doncs mira, es diu Sylvia Beach, és una jove nord-americana amant dels llibres que s'instal·la a París entre les dues guerres mundials i obre la primera llibreria d'autors anglesos i nord-americans a França l'any 1919. Es diu Shakespeare and Company i aquest és el moment.
13: La Sílvia sabia que sempre recordaria el moment en què, poc abans de les 9 d'aquell matí, l'Adrien i ella van ser davant de la Shakespeare and Company, tipes de l'indulgent esmorzar que havien fet, claus en mà, a punt d'obrir les portes i a pujar la persiana per primer cop.
0: I què té d'especial aquest espai?
11: Doncs que es convertirà en un punt de trobada d'escriptors tan importants com ara Ernest Hemingway, T.S. Eliot i Scott Fitzgerald.
0: I el llibre també s'explica, em deies, mete una valenta i arriscada decisió d'aquesta llibretera.
11: Sí, sí, li hem d'agrair moltes coses a la Sylvia Beach, entre elles que va editar l'Ulisses de James Joyce.
0: Déu-n'hi-do.
11: I això ho va fer quan ningú es va atrevir a fer-ho després que les autoritats nord-americanes el censuressin per considerar-lo obscè i immoral. Però Beach va assumir el repte.
13: A Joyce li tremolava les mans en agafar-li el llibre a la Sílvia. Se'l va mirar amb reverència, el títol blanc i el seu nom a la coberta. És de debò? La Sílvia li va posar la mà al colze i li va estrènyer lleugerament. El teu Ulisses és a casa, per fi. Va deixar anar un sospir fatigat, un sospir en què la Sílvia va poder sentir tot el doll d'emocions que Joyce sentia i que mirava de contenir. Gràcies, Sílvia.
0: Una història impressionant, la d'aquesta llibretera. Gràcies, Maite Curto. Bona tarda.
11: Bona tarda a tothom.
0: Són 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
12: Bona tarda, Eva. Com deia l'activista lituana Emma Goldman, si no puc ballar no és la meva revolució. Cap Verd ha estat a punt de revolucionar el Mundial contra l'Argentina, una selecció desinhibida que provoca que la seva afició balli sense complexos a la graderia dels estadis. De fet, per la història quedarà el porter Bocinha o el golaç de López Cabral. I és que, malgrat perdre-hi contra Messi i els seus, Cap Verd potser ja ha revolucionat el Mundial per la seva manera de fer. Està bé, com a lema de vida, no recordar només qui guanya. Ara fem la ressaca del partit. El dia que comença el Tour de França a Barcelona, la millor prova ciclista del món surt des de casa en un dia per la història. Ara també en parlarem. I el dia que hem sentit Pau Gasol parlant del futur del Barça de bàsquet, ara també el sentirem. Abans, però, esport en directe, als 16ens de final de Wimbledon, acaba de quedar eliminat a Marcel Granollers en el quadre de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos, ha perdut contra el duet format per Gil i Berbeck per 2-0. També acaba de finalitzar l'amistós de la selecció femenina de futbol sala, Galícia 1, Catalunya 3, i en motor, l'italià Antonelli amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
12: Avui comença el Tour de França, comença des de Barcelona, comença des de la capital del país, amb una contrarrellotge per equips, 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, amb una sortida pautada quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Enviats especials de Catalunya Ràdio al Tour de França, Xavi Soler i Francesc Ripoll. Què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Hola.
12: Començo per tu, Xevi, amb la pregunta sobre l'etapa d'avui. Què hem d'esperar? I recordem també el recorregut d'aquest inici del Tour de França a Barcelona.
15: A veure, crono de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona, una contrarrellotge per equips, una mica diferent al que estem acostumats. M'explico. D'entrada, primer, perquè és tota plana, excepte la última rampa, són 700 metres a un 7% aproximadament, jo ara mateix l'he feta caminant, estic a 100 metres d'arribar, jo estic a punt d'acabar l'etapa, per tant, això vol dir que els escaladors podrien tenir-hi alguna cosa a dir. I a més, perquè qui marcarà el temps de la contrarrellotge per equips és el primer corredor, o sigui, que el líder dels equips poden fer l'esprint final en aquests 500 metres per intentar guanyar l'etapa i comptaria, per exemple, perquè m'expliqui, si l'Emirates Tadej Pogacar té cames, doncs pot demarrar en aquesta última pujada, pot arribar al primer, serà qui marcarà el temps del guanyador de la contrarrellotge per equips i a més, ell se situaria líder de la general perquè seria el corredor que ha fet l'etapa amb menys temps. Per tant, tot i que sembli enrevessat, al final no ho és, una contrarrellotge per equips, però els temps comptaran individual en un recorregut a priori pla, excepte aquests últims 700 metres.
12: Aquest Tour de França, Xevi, que comença avui, és un tots contra Pogacar, sí. I la segona pregunta, quina serà l'estratègia del ciclista eslové per guanyar el seu cinquè Tour?
15: A veure, com a primera resposta, sí, és un tots contra Pogacar, sempre ho ha sigut, però si ja anem una miqueta més enllà és un tots contra Pogacar i Vingegaard, perquè Pogacar és el gran favorit número 1 indiscutible i pràcticament les apostes no guanyes cap caler si apostes per ell, però és que Jonas Vingegaard és el seu màxim rival i el favorit a ser segon i totes les apostes tampoc hi guanyes gaire res perquè tant un com l'altre han fet unes temporades immaculades i són els dos grans favorits. La tàctica que pot fer servir, home, coneixent a Pogacar i el que ha fet els últims anys, a ell poques tàctiques li valen. Ell, si té cames, va cap endavant, no busca mai reservar forces o contemporitzar, encara que sigui líder. Per tant, el fet de que aquest ciclisme actual modern faci que els ciclistes siguin tan ofensius fa que ens oblidem moltes vegades de les tàctiques i que veiem el rendiment individual de cada corredor.
12: Deies Pogacar, deies Vingegaard, podem sentir un document sonor de cadascun d'ells, Xevi.
1: Doncs vinga, comencem per Tadej Pogacar, el gran favorit, el guanyador dels dos últims tours i que aquesta temporada ha fet una preparació pràcticament calcada a la de l'any passat, que li va suposar sumar el seu tercer tour.
4: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
1: I l'altre gran favorit és Jonas Vingegaard, també ambiciós, un Vingegaard que ha competit en 3 curses aquest any i les ha guanyat totes, París-Niça, Volta a Catalunya i Giro d'Itàlia, i veu que té una temporada com fa 3 i 4 temporades, que va ser quan va aconseguir derrotar Pogacar al Tour.
16: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi, així doncs, sí, espero poder continuar així.
12: Molt bé, doncs hem sentit Pogacar, també Vingegaard, els dos grans aspirants a aquest Tour de França, tots contra Pogacar, i el segon en discòrdia, doncs Vingegaard, com explicava el Xavi Soler. Si Pogacar guanya aquest Tour, Xavi, serà el cinquè Tour, entrenant aquest club exclusiu de ciclistes que n'han guanyat 5, i amb encara una llarga trajectòria per endavant, podríem estar al davant, si no ho és ja, el millor ciclista de la història, l'eslové.
1: Sí, saps què passa? Que la gent de la meva edat en endavant, o sigui, més joves, segur que ja creuen que Pogacar és el millor ciclista del món, és evident. Quan parles amb gent més veterana sempre et diuen que Eddy Merckx, el que jo, per exemple, no vaig veure córrer, és un ciclista que era gairebé tan caníbal com Pogacar en una època on no hi havia tanta preparació. Pogacar ara és, sens dubte, el corredor més complet, perquè no només guanya grans voltes per etapes, sinó que també guanya les clàssiques, també guanya voltes d'una setmana, però el debat sempre hi serà. Jo decanto perquè Pogacar ja és el millor ciclista de la història, però segur que algun oient que m'escolti em dirà, però què dius? Que hi ha Eddy Merckx també.
12: Doncs el debat està servit, a veure qui pensa que d'aquí qui és el millor ciclista de la història. Pel que fa, Xavi, als corredors de casa, de corredors catalans, en tenim pocs.
1: Sí, en tenim dos i un afillat, que podríem dir un tercer, tots són del mateix equip, el Caja Rural, que ens l'haurem de sentir nostre, perquè som rurals i perquè som catalans, perquè tenim el Joel Nicolau de Llofriu, l'Abel Balderson i el Àlex Molenar, que tot i que és nascut a Rotterdam, als Països Baixos, quan tenia 12 anys ja va venir a veure a la Garrotxa i és on s'ha establert i és on està vivint actualment. Podem sentir els dos corredors nascuts a Catalunya d'entrada, Joel Nicolau, que arriba després de ser subcampió d'Espanya de ciclisme en ruta, va arribar per darrere de Marcel Camproví en un equip que promet donar molta batalla, sobretot en etapes de mitja muntanya i de muntanya. Aquest és Joel Nicolau.
17: Tothom m'ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna cosa.
1: I l'altre català és l'Abel Balderston, un corredor que ve després de que la temporada passada va fer una Vuelta a Espanya fabulosa. Va ser, de fet, el millor ciclista de l'estat espanyol classificat. Va donar etapes molt bones, com per exemple en el final de l'Angler, un bon escalador que, si està bé de forma, fins i tot podria arribar a aspirar a fer una classificació general decent, no direm que estigui al nivell dels grans corredors, però sí una general decent. Aquest és Abel Balderston.
18: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Volta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona, l'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc, però bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos, però bueno, l'hem treballat una mica i esperem, doncs, donar-ho el màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
1: Aquesta és la participació catalana, Sergi. La gran absència, podríem dir-ho, és Marcel Camproví, el ciclista de Barcelona, que fa res ha estat el campió d'Espanya i que finalment el seu equip, el Q365 Pinarello, l'equip que dirigeix el català Alex Sanz, ha decidit no convocar, una decisió certament que ha pogut provocar una miqueta de polèmica, perquè el corredor estava en molt bona forma, a més començava a casa, però finalment aquest equip liderat per Tom Pidcock no tindrà cap català.
19: Amb el patrocini de Turisme de Navarra.
2: Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
19: I una Barcelona que encén el camí. Tenim un crit que no s'apaga.
12: Doncs aquest Tour de França que comença avui a Barcelona a les 4 i el tot gira amb Xip, tot amb Xip, Tour de França, en mode Tour de França. El Xevi Soler el tindrem a l'arribada de la primera etapa i a la sortida i tindrem el Francesc Ripoll. Ripo, a veure com tenim l'ambient en aquesta sortida de la primera etapa del Tour.
20: Doncs mira, falten unes 3 hores perquè comenci tot, però això ja comença a estar ple. Cada cop està arribant més gent aquí a la zona del fòrum. Ara jo sóc a la zona del paddock, que és on hi ha tots els busos, tots els cotxes, totes les bicis, també tots els corredors de tots els equips que participaran en aquest Tour de França. Molts aficionats a la zona perimetral mirant aviam si veuen algú. Ara, per exemple, estic davant de l'autocar de UAE. Hi ha molts mexicans demanant que surti Isaac del Toro, que és un dels mexicans. Evidentment, també està Tadej Pogacar per aquí. Cada cop arriben més gent, això sí, amb gorres, amb paraigües, ulleres de sol, perquè fa una calor important.
12: Quin és el ciclista, Ripo, que veus que té més fans? Pogacar, potser, o hi ha alguna sorpresa?
20: Ara mateix, com et deia, mira, m'acosto un segon a la zona on hi ha tota la gent mexicana animant a Isaac del Toro. De moment et diria que és la gent o el ciclista amb més expectació, però evidentment la gent qui té ganes de veure i qui serà més animat, qui serà més ovacionat, serà evidentment Tadej Pogacar, que és la gran estrella del ciclisme actualment. També Vingegaard, també hi ha Sexas, també hi ha Lipovic, hi ha del Toro, vull dir que hi ha molts ciclistes molt aclamats, però evidentment qui té més ganes de veure la gent és Tadej Pogacar.
12: Òbviament, Ripo, tu no ets home del temps, ni tampoc l'Oriol Rodríguez, però temperatura aquí, deu haver-hi una calda considerable. Recomanem a la gent que vingui a veure aquesta sortida del Tour, si vol venir-hi la gent, doncs amb una gorra, amb una ampolla d'aigua, que s'hidrati bé, eh?
20: Sí, tren, mira, segons el meu telèfon, 30 graus, arribarem a 31, ni un núvol, vull dir que això apretarà, però amb protecció, crema de sol, una mica de gorra i a gaudir del Tour.
12: Doncs aquesta etapa del Tour de França, aquest inici del Tour des de Barcelona a partir de les 5, quan passin 5 minuts a les 5 de la tarda, des de les 4 ja el tot gira amb el David Clopés, que viurem aquesta etapa inicial amb el Ripo i el Xevi fins que faci falta l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xevi, gràcies, Ripo.
20: Gràcies.
12: I no ens baixem encara de la bici, no l'abandonem, perquè és moment també per recordar, aprofitant l'avinentesa, el nou capítol del Recurs, aquest espai de documentals esportius que fem la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Aquest mes, no podia ser d'una altra manera, el dediquem al ciclisme. Es diu Les victòries catalanes al Tour, i l'ha fet l'Isaac Vilalta. Us en fem un tastet. Joaquim Purito Rodríguez, vencedor de 3 etapes, inclòs a l'etapa reina al Tour del 2015, parla d'aquells triomfs.
21: Jo vaig disfrutar més que patir, perquè aquí hi havia anat molt, molt bé, i l'única por que em donava a mi era que em recordo que hi havia corredors estil Kwiatkowski que no només pujaven bé, sinó també rodaven molt bé, i entre port i port hi havia un terreny bastant perillós per mi, però jo estava segur que quan va començar el port, que aquí ja guanyava, perquè la sensació que tenia era molt, molt bona, i sí que anaven corredors molt bé, que pujaven bé i que estaven molt bé de forma, però ostres, si és que aquell Tour anava molt fàcil cap amunt.
22: Clar, és que han guanyat una etapa només al Tour, és molt fàcil tirar de records. Tu que pots triar, amb quina quedes de les tres?
21: Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja amb ella guanyador i com que la sents més.
12: D'altra banda, Pedro Torres, guanyador de l'etapa de la classificació de la muntanya al Tour del 1973, també parla del seu record d'aquella fita.
23: Vaig anar, ja que m'han deixat un cotxe des de París, que se va acabar, primer Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica. I després de Bèlgica, una altra vegada a França.
22: I tot això
23: no vaig descansar res, no vaig descansar res.
22: Sense tornar a casa, eh?
23: No, vaig tirar 2 mesos sense vindre a casa.
22: Ah, sí?
23: Sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fan molt bé, eh? Ja. Jo tenia un contracte amb ell, i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat uns cèntims per participació, i allà tenia el sobre, jo cada dia quan deixo el sobre, i al final quan vindre vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
22: Amb els diners dels criteriums?
23: Sí.
12: El podcast sencer ja disponible a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
24: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está, golazo!
12: Obrim la carpeta del futbol perquè l'Argentina s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial després de superar Cap Verd a la pròrroga per 3-2 i s'enfrontarà a Egipte a la següent ronda. Aquesta matinada el combinat sud-americà ha tornat a necessitar un gol de Leo Messi. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Sergi? Bona tarda.
12: Ahir l'Argentina que ho va patir, Messi fent un gol, pròrroga, realment més difícil per l'Argentina del que molts podríem imaginar.
5: Sí, sí, poc s'ho pensava, l'Argentina, que patiria tant contra Cap Verd, que confirma que és una de les grans revelacions d'aquest Mundial, va patir davant l'albiceleste i això que es va avançar gràcies a aquest gol de Leo Messi és el seu setè en aquest Mundial. És un molt bon gol, rebent a l'espai, en profunditat i executant ràpidament amb l'esquerra, va ser l'1-0 a la mitja hora de joc, i tot i que l'Argentina es va mereixer guanyar i va dominar, Cap Verd va empatar al minut 60, gol de Deroy Duarte, i el partit que va anar a la pròrroga. Allà la primera part es va tornar a avançar Argentina, gol de Lisandro Martínez, era el 2-1, i va tornar a empatar Cap Verd, un autèntic golaç que va fer López Cabral a l'escaire, sens dubte un dels gols d'aquest Mundial impossible per al Dibu Martínez. El gol de la victòria se'l va fer Cap Verd en pròpia porteria, un córner llançat per Messi, remat al Cuti Romero i autogol de Dina i Borges.

0: Evidentment, hi ha moltes coses d'ahir que no li van agradar, moltes coses que l'equip va fer malament i que han de treballar. Ell es queda, sobretot, amb la reacció que en tot moment va tenir el seu equip.
1: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
2: A Egipte, Roger, d'altra banda, deixant la selecció argentina, Egipte, el seu rival als vuitens, ha superat també aquesta matina d'Austràlia en un partit, doncs, també disputat.
0: I en pròrroga, i aquest en penals. El partit va acabar amb empat a un. Per Egipte havia marcat Ashour a la primera part. Per a Austràlia se'l va fer Mohamed Hani en pròpia porteria. El partit va anar als penals i allà va guanyar la selecció egípcia, liderada per un Mohamed Salah, que va jugar tot el partit i que va convertir un dels llançaments. És, per cert, la primera victòria d'Egipte en una fase eliminatòria d'un Mundial.
2: I també s'ha classificat pels vuitens a Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0. El rival de Colòmbia serà Suïssa.
0: Sí, Colòmbia, que era favorita, però va haver de treballar aquest pels vuitens. Va guanyar per la mínima amb un gol matiner de Joan Arias al minut 14. Els colombians van controlar bona part del partit i és veritat que Ghana va collar el tram final a les acaballes, però no va tenir encert de cara a porteria.
2: I, Roger, això de fet no para perquè avui ja comencen els vuitens de final.
0: No s'atura, això no s'atura. Avui dos partits d'aquests vuitens, amb el Marroc i amb França com a favorites per plantar-se en aquests quarts de final. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
2: Molt bé, i dilluns, Roger, Portugal-Espanya, última hora de l'equip espanyol.
0: Mira, que la selecció espanyola ja és des d'ahir a Dallas, un equip liderat per Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar, però no perquè no estiguis bé, sinó perquè era un entrenament de recuperació i de compensació postpartit. També va fer treball específic al marge Dani Olmo per gestionar les càrregues i per recuperar-se bé.
2: Molt bé, doncs el Roger Busà, que ja ha arribat a Dallas, és el JR de la redacció, un referent vintage, que el Roger no sabrà ni qui és, però vaja, la gent que tingui una miqueta més d'edat, doncs sabrà de qui estem parlant. Gràcies, Roger!
0: Ara ho buscaré. Vinga, que vagi bé. Adéu.
2: Vinga, va, 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts de publicitat i continuem el programa parlant de bàsquet. Hem pogut parlar avui amb Pau Gasol i també de motor.
3: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som
6: 3CAT.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
3: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
9: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
6: Cada dissabte a les 11 de la nit.
3: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
6: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
2: 9 minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet perquè Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Pau Gasol aquest migdia, el bicampió de l'NBA i llegenda del Barça de bàsquet, que recentment ha invertit 55 milions d'euros al futbol femení. També ha fet referència a l'actualitat del Barça de bàsquet, on rebaixa la responsabilitat de Juan Carlos Navarro, el seu gran amic, en l'actual crisi de la secció. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
10: Doncs sí, Sergi, bona tarda. Són 3 anys en blanc del Barça de bàsquet. Des que Gasol va passar per la segona etapa pel Barça, doncs la veritat és que una lliga catalana i és veritat, la final de la Lliga ACB i una final de Copa, però de títols ben pocs. En títols ACB i títols Eurolliga, de fet, ni un. Gasol, però, creu que

0: la responsabilitat no ha de recaure en el director general i amic seu, Juan Carlos Navarro.
1: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. No, això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
0: Ara bé, Pau Gasol també creu que el Barça ja no ha de fer un projecte que aspiri a guanyar, sinó un projecte que guanyi títols.
1: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després doncs, bueno, construint un projecte doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
2: Fa referència a Xavi Pujol,
0: el director
2: esportiu del Baskonia, que sona que potser podria arribar al Barça.
0: Xavi Pujol, doncs, que ja s'anirà fent un món en el món dels equips d'elit de bàsquet, però bé, ha quedat així molt, molt informal tot plegat. En tot cas, doncs, li hem preguntat per això i per molts altres temes. Tu saps que ha sortit doncs, l'embat de l'NBA per organitzar el bàsquet europeu, el que d'entrada l'Eurolliga s'hi oposa, però sembla que NBA i FIBA van seriosament. I Gasol creu que el Barça no ho ha de deixar passar per dalt perquè són molts diners.
1: Personalment hi ha de ser, jo crec que hi ha de ser segur, no? És, no, el Barça parlant, el Barça sempre ha d'estar amb els millors, com a club referent, no només a nivell espanyol i europeu, sinó mundial, i no, jo no tinc cap dubte que el Barça estarà dintre d'aquesta nova direcció.
0: Bé, i finalment sobre la negativa del Madrid de participar dels diners que Pau Gasol ha injectat a través del seu vehicle inversor, doncs Gasol ha recordat que l'esport femení té un potencial molt gran que s'ha d'observar.
1: Estem molt il·lusionats, portem ja anys invertint amb l'esport i esport femení en concret, veiem un marge de creixement molt important, una oportunitat gran també, i doncs aquí doncs, hem invertit sobretot als Estats Units, però veiem que aquí a Espanya i a Europa també doncs, hi ha una oportunitat de donar-li un valor únic i el valor que mereix també a l'esport femení.
0: Gasol ha volgut evitar fer sang del Madrid i altres clubs bascos que es neguen a acceptar els termes d'aquesta inversió, que consisteixen en que aquest vehicle inversor que lidera Pau Gasol doncs, inverteix 55 milions, però a canvi, durant 20 anys, els clubs renuncien a part dels ingressos de drets de televisió i comercials.
2: Gràcies, Macià. 6 minuts i les 3, parlem de motor. El món del motor aquest cap de setmana sobresurt la Fórmula 1, novena cita de la temporada al circuit de Silverstone. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Victòria del líder del Mundial, Kimi Antonelli, a la cursa sprint. Sortia segon darrere Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat per imposar-se per davant del pilot Ferrari del campió Lando Norris.
4: Very impressive, mate. Very well done.
5: Let's go. Let's go.
4: In control all the way.
3: El missatge des del garatge de Mercedes, control total. La victòria d'Antonelli sobre Hamilton i Norris, també puntuant Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. 17è Sainz, 20è Alonso. A la general del Mundial, Antonelli té 43 punts més que Russell. Hamilton és tercer a 4 punts de Russell. A les 5, classificació de la Fórmula 1, el tot gira, i diumenge, demà a les 4 de la tarda, la cursa de Gran Premi.
2: Més enllà de la Fórmula 1, Damià, tenim una altra competició de 4 rodes en marxa aquest cap de setmana. És la Fórmula E a la Xina. I com li ha anat al català Pepe Martí?
3: Doncs a la primera cursa al circuit de Shanghai, 12a cita de la temporada, el barceloní sortia 12è, ha acabat 14è amb el Cupra, la victòria per l'alemany Pascal Wehrlein amb Porsche. Demà, al mateix escenari, 13a cursa de la temporada.
2: I també tenim competició a Àsia, però de motos, les 8 hores de Suzuka al Japó, amb 5 catalans en aquesta mítica cursa del Mundial de Resistència.
3: Que començarà a 4:45 de la pròxima matinada, tenim 5 catalans repartits en 3 equips, no han fet en general bones classificacions, sortiran 26ens, Àlex Toledo i Xavi Artigas amb l'equip Bolliger Kawasaki, 28è Isaac Viñales amb el Tati Team i 32ens Òscar Gutiérrez i Jordi Torres a l'equip Wojcik Racing.
2: Gràcies, Damià. Minuts i les 3 de la tarda. Parlem també de tennis perquè tenim en dansa a Wimbledon. Ja es van acostant els partits interessants d'aquest gran slam de tennis. I aquesta jornada de Wimbledon ha començat malament pels tenistes catalans. Per de fet, l'únic tenista català que teníem en competició perquè ha perdut Marcel Granollers. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, l'únic català que quedava en el torneig queda eliminat després de la derrota en el quadre de dobles masculí contra Sander Hille i Sam Berbick per 2-16-0. El tenista català que feia parella amb Horacio Ceballos s'acomiada de Wimbledon a setzens de final. Al quadre masculí tenim en joc Khachanov Kovoli, amb el primer set 6-0 per al tenista rus, i amb un 1-1 ara en el segon set per a amb empat de Kovoli. I com a partits destacats d'aquesta tarda, a partir de 3:45, Sasha Zverev s'enfrontarà a Marcos Giron. Quan faltin 10 minuts per a les 6, començarà el Bublik Tiafoe, i per als nostàlgics, a la mateixa hora, Matteo Berrettini i Grigor Dimitrov també competiran per accedir a vuitens de final de Wimbledon.
2: Tot això és el quadre masculí, també tenim, Roger, competició al quadre femení.
6: Sí, els partits més destacats són els de la número 2 de l'ATP, Elena Rybakina, que s'enfronta a Elise Mertens des de les dues amb un resultat de victòria per a Elena Rybakina, i Iga Swiatek s'enfronta des de 3:45 a Alexandra Ayala, i a partir de 4:00 començarà el partit entre la vigent subcampiona de Wimbledon, Amanda Anisimova i Madison Keys. Al quadre de dobles femení, a partir de 6:15, les germanes Williams tornaran a trepitjar una pista de tennis després de 4 anys i hauran de superar el tàndem entre l'argentina Solana Sierra i la colombiana Camila Osorio.
2: Ahir van avançar els vuitens de final del quadre masculí, Sinner, Djokovic i Eugelia Zim, entre d'altres. El quadre femení van superar la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Gràcies, Roger. 2:03, encara tenim temps per dir-ne una de futbol sala. En futbol sala aquest migdia, partit de la selecció catalana femenina contra Galícia, Galícia 1, Catalunya 3, victòria de la selecció catalana. I ahir al vespre, torn de la selecció masculina, que va guanyar Galícia per 1-6. El seleccionador català, Santi Gea, també bon amic d'aquesta casa, remarca el nivell de la convocatòria.
7: Tenim aquests tres jugadors del Barça que fa una setmana van guanyar el títol, un David Álvarez que estava també jugant la fase final, un Esteban Cejudo, que ha guanyat la Copa del Rei i la Copa d'Espanya, un David Peña, campió de Champions. Per tant, selecció amb jugadors, amb un currículum i amb un bagatge i amb una experiència que qualsevol selecció voldria tenir.
2: Gea diu que la selecció vol jugar més partits, però reconeix que la logística no és fàcil.
7: Sabem de la dificultat que és el jugar partits amb la selecció catalana absoluta. Jugadors professionals que juguen a primera divisió, fins i tot molts d'ells també estan jugant amb la selecció espanyola. Per tant, la logística és complicada. I sí, el que estem mirant, evidentment, és veure quins són els propers enfrontaments que podem fer. No us avançaré res, però sí, tenim moltes ganes de que la selecció torni a competir.
2: Doncs vinga, va, 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. L'agenda esports, que anem a fer un cafè fins les 4. A les 4 tot gira amb el David Clopés i companyia. Fins a les 9, avui, amb l'estrena del Tour de França, la primera etapa del Tour de França a casa nostra, pels carrers de la capital de Catalunya, pels carrers de Barcelona. Analitzarem aquest Tour per davant i per darrere, i també parlarem del Mundial. Recordarem el que ha estat, doncs, la victòria de l'Argentina contra Cap Verd aquesta matinada passada, i també escalfarem motors de cara als vuitens de final de la competició. El Mundial que va avançant i ja comencen els partits grossos i que es poden gaudir més.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Els 70. Els 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: tots els èxits de l'estiu. L'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Servei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu en remullem junts.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Avui no és una llista qualsevol, ja podem dir. Avui celebrem 700 edicions i, per tant, farem un programa una mica més diferent del que és habitual. També tancarem temporada després de començar-la a la Diada Nacional de Catalunya en aquella setmana. Doncs nosaltres tancarem temporada en aquest primer cap de setmana de juliol. La llista, tot i això, recordeu que s'emet tot l'any, tot l'estiu. Continuem emetent la primera llista, però la temporada regular, que s'emet a diferents emissors de ràdio, doncs s'acaba aquí, tot i que també hem de dir que moltes d'elles volen continuar emetent la llista durant els mesos estiuencs i, per tant, doncs, escolta, celebrem-ho. Abans de fer l'inici d'aquesta edició 700 de la llista, donem les gràcies a totes les emissores que durant tota aquesta temporada han emès el programa. Ràdio Capital de l'Empordà, Matadepera Ràdio, Ona Digital, també la gent de Ràdio Cap de Creus, de Ràdio Rosselló, de Ràdio Balaguer, també de Ràdio Arbúcies, de Ràdio Salrà, Ràdio Begú, Ràdio Pista, també de Ràdio L'Escala, Ràdio Voltregà, Ràdio Cassà i Ràdio Calafell. A totes elles moltes gràcies i també a tota la gent que ens escolta cada setmana a través de primerafila.cat en el nostre podcast. Comencem, com diem, aquesta edició 700, amb, com sempre, repassant les 40 posicions, tot i que avui les cançons posarem un format una mica més breu perquè hem de fer moltes coses. Avui, amb l'intriga de saber si Olivia Rodrigo mantindrà per tercera setmana el lideratge amb The Cure o si haurà canvis. També estrenarem avui la col·laboració d'Anna Mena amb Lola Índigo, que és tot un èxit al nostre país, i també Malcolm Todd, que s'estrena aquí a la llista amb el seu Earrings. Són les novetats que tenim a la categoria dels aspirants i també tres entrades aquesta setmana a la primera llista, perquè avui a la llista en l'abandona en Joan Dausà, amb Per una cançó, també Sopa de Cabra, Marxen amb Camins, Somnis i Promeses, i també abandona la llista Max Navarro amb Estrelles, després de 28 setmanes amb nosaltres. Un cop fet tot el menú que tindrem per avui, també recordem que aquesta edició repassarem quines han estat les cançons que han estat més setmanes a dins de la primera llista. També tindrem les cançons que han aguantat més setmanes a la número 1. I també tindrem algunes altres cosetes que anirem presentant i també una cançó que va ser número 1 de la primera llista en una setmana com la que ens trobem. Per tant, molta feina a fer i comencem el repàs des de la posició 40 amb la primera de les dues entrades per Soc un Bohemio, que avui s'incorpora en un dia qualsevol d'agost.

0: És la més veterana, 40 setmanes per Ray i el seu Where Is My Husband, que encara continua tenint presència a la llista des de la 38. A la 37 entra Flashy Ice Cream. Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, s'incorporen amb això que es diu Imagina.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 37.

caiguda de 3 llocs per I Just Might. És una de les veteranes de la primera llista, 25 setmanes i ja de baixada. De seguida la 32, abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar Stupid Song. És la nova cançó d'Olivia Rodrigo. La vam presentar la setmana passada, ja està número 1 global i la tenim ja també com aspirant i veurem si la setmana vinent ja és la definitiva i entra.

pujada per Búhos, al costat de Leire Martínez. Això es deia No hi ha pla B. Va entrar fa tot just una setmana des de la 38 i en suma 6. De seguida la 31, abans, comencem a recordar moments històrics de la primera llista i ha arribat el moment d'escoltar 5 cançons que acumulen en el seu històric 4 setmanes consecutives liderant la primera llista. Anem a recordar aquestes 4 cançons que van estar durant 4 setmanes liderant la primera llista. D'una banda tenim Calvin Harris i Dua Lipa des del 2018 amb aquesta cançó que es deia One Kiss i que la recordem. One Kiss.

que boníssima que era aquesta cançó de Dua Lipa amb Calvin Harris. El One Kiss es va estar 4 setmanes sent líder de la primera llista. També 4 setmanes van aconseguir Ed Sheeran i Beyoncé amb

0: Alan Walker és un altre dels artistes que durant 4 setmanes va aconseguir liderar la primera llista. Aquesta cançó que acaba de sonar, el Faded, el seu primer gran número 1 del 2016. Des de llavors hem seguit escoltant cançons d'aquest artista. I uns altres que també van liderar la primera llista durant 4 setmanes són Daft Punk al costat de Pharrell Williams. Anem a recordar aquesta cançó del 2013 espectacular. És el Get Lucky.
1: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

Hem seguit el repàs de la primera llista des de la 31 a Milan Herzog i el Des de Lluny. Se'n va número 4, n'ha sumat 3. A la 30, baixada per 3 estius més, la producció de Match. Número 3.

0: I Knew It, I Knew You és la nova cançó de Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5, puja 4. Porta 3 setmanes a la primera llista i, evidentment, se'n va amunt. De seguida, la 28, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants perquè la setmana passada et vam presentar Que s'aturi el temps, la cançó també per aquest estiu 2026 de Dani Sixx i Skid, que continuen a la categoria dels aspirants.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista. M'acabo.

Era Mama Dusha, l'hem situat des de la número 27 amb la millor gent del planeta. De seguida la 26, abans tornem a recordar cançons que a la primera llista han estat moltes setmanes liderant. Ens anem ara amb Pharrell Williams, que el 2014 va estar un total de 5 setmanes consecutives de número 1 a la primera llista. Recordem el seu Happy.

0: Seguim aquí la primera llista, recordant cançons que durant moltes i moltes setmanes van liderar la primera llista. Aquest cas és el de Blurred Lines, que acaba sonar des del 2013, la cançó de Robin Thicke i Pharrell Williams, que, bueno, Pharrell Williams ja sap el que és estar moltes setmanes al número 1. Hem escoltat la col·laboració amb Daft Punk, l'hem escoltat en solitari amb el Happy, i ara l'hem escoltat amb Robin Thicke i T.I. Aquesta Blurred Lines es va estar 5 setmanes consecutives liderant. Nosaltres seguim ara mateix el repàs de les 40 posicions de la llista i ho fem des de la 26. Som-hi.
1: Primera llista amb Marc Clapés. Número 26.

0: des de la 26 amb el Risc Quirol, baixant-ne 3, des de la 23 a la 26. I a la 25 hi tenim la tercera d'incorporació aquesta setmana a la primera llista pels tiets que tornen per la porta gran amb la seva proposta per aquest estiu 2026. Era això, amb un anunci molt d'estrena d'Am. Dóna molt bones vibracions. Cançó d'estiu pels tiets i entren ja des de la 25.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 1.

0: Bona, de seguida la 22, abans tornem a la categoria dels aspirants, en aquest cas per posar Teddy Swims. El tenim aquí des de fa 9 setmanes en aquesta categoria. Veurem si la vinent serà ja la definitiva i aconsegueix entrar amb aquest Mr. Know It All.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

costat de Doechii. Era el Runaway. És la seva setmana número 11 en cau 3 des de la 18 a la 21. I abans de tancar hora, doncs anem a recordar una cançó que en una setmana com la que ens trobem, però d'anys anteriors, havia liderat la primera llista. I avui ens anem 10 anys enrere per recuperar una cançó del 2016. És el Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que es va estar un parell de setmanes liderant la primera llista en una setmana com la que ens trobem i que recuperem per tancar hora. I got

Doncs amb Tutu Turu, la cançó de Cider Land, un dels èxits importants d'aquest 2026, que suma més d'un milió de reproduccions a Spotify i que també va ser número 1 de la primera llista al seu moment, és la que serveix per obrir aquesta segona hora de l'edició 700 de la primera llista, Cider Land Tutu Turu, una llista que ja ens ha portat a escoltar algunes cançons de setmanes anteriors a la categoria dels aspirants. També hem tingut ja les tres entrades de la setmana amb Tietz, també amb Flash i Ice Cream i amb Soc un Bohemio. I a aquesta hora, doncs què tindrem? Doncs dues entrades a la categoria dels aspirants, dues novetats, i també seguirem repassant cançons que han estat moltes i moltes setmanes al número 1 de la primera llista i també les cançons que han resistit més vegades a dins de la primera llista. Això ho farem al llarg d'aquesta hora. Ara tancarem el repàs de les cançons que més setmanes han estat al número 1, recordant a Miley Cyrus, 6 setmanes consecutives liderant amb això que es diu Flowers.

Balada per excel·lència d'Adele, una de les seves cançons més boniques, aquesta Easy on Me, del 2021, una de les últimes cançons de l'artista, es va estar 6 setmanes també liderant la primera llista. I una altra que també va estar 6 setmanes és la col·laboració de Clean Bandit i Anne-Marie amb aquest Rockabye, que ja té 10 anys, aquesta cançó, doncs també 6 setmanes liderant.

doncs després de Rockabye anem a recordar quina és la cançó que més setmanes ha aconseguit liderar la primera llista. Va estar 7 setmanes. La següent cançó, una del 2019, Lil Nas X i Billy Ray Cyrus. Ningú ha aconseguit superar aquestes 7 setmanes que va aconseguir aquest Old Town Road, l'èxit que ha estat més setmanes aconseguint liderar la primera llista.

Aquí tenies a Milky al costat de David Guetta, Just the Way You Are, una cançó del 2022 que David Guetta li ha donat un nou aire aquest any i l'aconsegueix, doncs, aquesta bona posició, la número 19. A la 18, bona pujada pels Amics de les Arts, 8 amunt, amb aquesta que es diu Segurament t'estimo. Número 18.

Boi, que continuen tenint presència des de la 17. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Doncs escolta, enhorabona, perquè en pugen 3. De seguida a les 16, abans ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar una de les dues novetats que tenim aquesta setmana. I ens la porta Ana Mena, una artista que ja ha sonat amb les 12 i moltes altres cançons, i ara ho fa al costat de Lola Índigo, triomfant a tot el país amb Petit Toa.

0: Era Grècia Abrams, avui abandonat al top 10, ha passat de la 8 a la 15, Hit the Wall, una cançó que no ha tingut l'èxit esperat, prova d'això aquesta baixada. La 14, una que sí que està tenint un èxit brutal, la col·laboració de Joan Dausà amb Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Doncs mira, 7 amunt.
1: Número 14.

tenies a Vive Reixa New Religion amb Baixa Dugues, passat de la 11 a la 13. De seguida a la 12, abans ens anem a recordar més cançons històriques de la primera llista i ens anem a recordar el top 10 de les cançons que més setmanes han estat en formar part de la llista. 10 cançons importants perquè, escolta, aguantar més de 50 setmanes no ho fa tothom. Un dels protagonistes que ha aguantat 50 setmanes va ser Somber, un dels artistes més recents de la primera llista. Back to Friends es va estar 50 setmanes a la primera llista i el recordem una estoneta, va.

Anem ara a posar dues cançons catalanes que es van estar un any a la primera llista. 52 setmanes van aguantar Oques Grasses amb Inna Night i també els Tiets i el seu Coti per Coti. Anem-los a recordar, va.

Coti per Coti, la sardana per excel·lència dels tiets, donant pas a Cyril, un artista que el 2024 ens va presentar aquest remix d'un tema de fa ja moltes i moltes temporades. 53 setmanes va aguantar aquest Stumbling In.

0: Era Olivia Rodrigo, des de la número 12. N'ha baixat dues amb el Drop Dead. Avui ha abandonat el top 10 i també ha abandonat el top 10 Flash Ice Cream, Dora i Akis. Atenció, que passen de la 5 a la 11. Caiguda important per una cançó que ja va liderar.
1: Número 11. Sense el cas que...

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Va, doncs ens trobem a les portes del Top 10. Seguim també repassant aquestes 700 edicions de la primera llista i recordant cançons que es van estar moltes i moltes setmanes al número 1. És el cas d'aquesta preciositat de The Killer Oi i Justin Bieber, Stay. Es va estar 55 setmanes a dins de la primera llista des del 2021 fins al 2022-23, aproximadament, i ja la tenim.

Hem obert el top 10 amb Miqui Núñez. Això es deia un altre cop. Avui ha estat una de les incorporacions entre el top 10 de la primera llista. N'hem sumat dues. I ha passat de la 12 a la 10. A la 9, la segona de les 3 entrades que tenim al top 10, se l'emporta Temper City amb el seu debut a la primera llista i aquest Self-Aware, que em puja.

Doncs aquí tenies l'Ariana Grande, Head That I Met You Love Me, una de les seves últimes produccions. 5 setmanes a la primera llista, ja està a la número 8. De seguida a les 7, a les 6, també hem d'escoltar la pujada més important de la setmana, però abans tornem a recordar cançons que han estat moltes i moltes setmanes liderant la primera llista. Es va estar, atenció, 60 setmanes. 60 setmanes Benson Boone amb el seu debut musical, aquest Beautiful Things.

Aquí tenies Ordinary, la cançó d'Alex Warren, una de les més recents també de la primera llista, que més setmanes ha aguantat, un total de 64 setmanes. La tenim com la quarta cançó que més setmanes haurà aguantat a dins de la llista, 64, que es diuen aviat.

Doncs aquí tenies a Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. 75 setmanes va estar a la primera llista aquesta cançó, que encara fins fa poquet encara formava part. Die With A Smile, una cançó espectacular, una cançó que, en fi, acumula milions i milions de reproduccions, i aquestes 75 setmanes la converteixen en la segona que més setmanes aconsegueix estar dins la llista. La que més l'escoltarem d'aquí un moment abans. Anem a escoltar la pujada més important de la setmana des de la 4, Shakira, Born a Boy, des del Mundial de Futbol, Dai Dai. Yeah.

apuntat de mala manera gràcies a les plataformes de streaming. De seguida, el 2 i l'1, descobrirem si Olivia Rodrigo manté el lideratge en aquesta edició 700 o si hi ha canvis. Abans, toca recordar quina és la cançó que més setmanes ha aguantat a dins la llista. Va entrar el 2019 i es va estar fins al 2022 a dins la llista. 82 setmanes, una cançó que va estar liderant 3 setmanes, també la primera llista, un èxit aclaparador per The Weeknd i el seu Blinding Lights, que el recuperem com el gran número 1 de la primera llista.

Doncs atenció, perquè The Cure, Olivia Rodrigo, perd el lideratge. Atenció, perquè perd la primera posició després de dues setmanes, i en l'edició 700 tindrà un nou número 1, que a més és un número 1 de casa, un número 1 que ens fa molta il·lusió, el número 1 que ens porta Doctor Prats i la seva energia, la cançó del Tour de França, en la seva etapa per Barcelona. Això es diu Energia, avui. I aquesta setmana celebrem 700 edicions i els Doctor Prats ho celebren amb això fantàstic, que es diu Energia. També ens acomiadem, ens retrobem la setmana vinent amb l'edició 701 de la primera llista i amb molts més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Energia.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 4 de juliol. Calafell es prepara per viure el pas del Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Passarà tot just demà pel nostre municipi. Amb aquesta notícia començarem l'informatiu, però abans anem a repassar els titulars del dia. L'Ajuntament de Calafell alerta d'un intent d'estafa en nom de CEMSA. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El Drac Espurna participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, celebrat a Lleida. Hi haurà canvis en la mobilitat asseguda a Calafell per les obres de reurbanització. L'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada i aprova la seva licitació. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. I detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris a vehicles al Vendrell. I en els esports us prometem que és l'últim dia, parlarem del Tour de França. A quina hora passen? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per a un municipi com Calafell? Com s'organitza el Tour? Quin impacte es preveu que tingui? Us donarem els consells per poder passar el dia amb major serenor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:45 i 2:45 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
0: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur, com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
2: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
0: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Caselles ens explica totes les vies afectades.
2: Segurament la carretera de Balvei estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista. Però hi anirà tothom. Tothom per l'autopista. Perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Vegas i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona, la Nacional 340 també està tallada. Només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
0: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
2: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que no, allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent molt professional, gent que està per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
0: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 minuts i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I un missatge d'alerta perquè l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSA han alertat la ciutadania d'un intent d'estafa que s'està produint aquests dies i que afecta diversos veïns i veïnes del municipi. Segons han informat, algunes persones estan rebent trucades telefòniques, missatges de text o també missatges de WhatsApp en què els estafadors es fan passar per treballadors de l'Ajuntament o de la mateixa empresa municipal. L'objectiu d'aquests contactes és reclamar el pagament de suposats rebuts pendents de la taxa de la brossa. Els estafadors asseguren que existeix un deute i pressionen les víctimes perquè facin una transferència bancària de manera immediata per evitar conseqüències, com ara problemes amb el servei o altres suposades sancions. Davant d'aquesta situació, CEMSA recorda que es tracta d'un intent de frau i insisteix que en cap cas es contacta amb els usuaris per telèfon o per WhatsApp per demanar transferències bancàries urgents, dades personals o informació bancària o números de targetes de crèdit o dèbit. L'empresa municipal subratlla que tots els procediments de cobrament segueixen els canals habituals i oficials. Per això, qualsevol comunicació que demani un pagament immediat o informació bancària a través d'una trucada o un missatge s'ha de considerar sospita. Des de CEMSA recomanen que si algun veí rep una comunicació d'aquest tipus, no faci cap pagament, no faciliti dades personals ni bancàries i finalitzi immediatament la conversa o elimini el missatge. A més, si hi ha qualsevol dubte sobre l'estat de rebuts o sobre una possible factura pendent, l'empresa demana contactar directament amb els seus canals oficials. En concret, es pot trucar al telèfon gratuït 900-264-772 o bé adreçar-se presencialment a les oficines de CEMSA per verificar qualsevol informació. Finalment, l'Ajuntament de Calafell també anima les persones que hagin rebut aquest tipus de comunicacions, especialment si han facilitat dades o si han arribat a efectuar algun pagament, a presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de facilitar la investigació i evitar que aquesta estafa continuï afectant més ciutadans. Les autoritats recorden un cop més la importància de desconfiar de qualsevol comunicació que exigeixi pagaments urgents o pressioni per facilitar dades personals o bancàries. En cas de dubte, la millor opció és contactar sempre amb els canals oficials de l'administració o de l'empresa abans de fer qualsevol gestió.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre. Que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidencias.
0: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona, y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera, sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de que...
4: Que no puede.
3: De que no puede, de que toma una decisión incorrecta.
0: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21 socorristes distribuïts en 4 punts principals de vigilància al llarg de les platges de Calafell i Segur. Els equips treballen des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre durant els mesos de juliol i agost. Els punts principals disposen de material sanitari més complet, desfibrilador, oxigenoteràpia, tauler espinal i embarcació de rescat, mentre que les torres mantenen els equips bàsics per donar primera resposta immediata. Ortida explica que la feina exigeix mantenir una concentració constant durant hores sota el sol. Per això els socorristes treballen amb torns rotatius que els permeten descansar periòdicament sense deixar en cap moment de vigilar els banyistes. També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
3: Hi ha en algunes platges que estan aplicant drones i esas coses. Obviamente que todo suma, sí, tiene un coste y después el dron no sé cuánto tiempo volará.
4: Claro.
3: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
0: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
1: L'informatiu. La cultura.
0: I parlem ara de cultura perquè l'Espurna, el drac de Calafell, participarà aquest dissabte al 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, que tindrà lloc aquest dissabte 4 de juliol a la plaça Major d'Artesa de Lleida. La figura del bestiari festiu calafellent compartirà plaça amb altres elements emblemàtics del país, com el drac de la Múnia, el drac Nerbon de Can Boada, la farnaca de Cambrils, el mamut de la Canonja i el griu d'Artesa de Lleida. La plantada de les bèsties està prevista a les 6 de la tarda, mentre que la gran encesa començarà a les 11:30 de la nit, en una de les cites més destacades del calendari del foc i de la cultura popular catalana. L'Espurna continua així portant el nom de Calafell arreu del territori, participant en una trobada que reuneix algunes de les figures de foc més representatives de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlarem de canvis de mobilitat a Segur de Calafell per les obres de reurbanització. A partir d'aquest divendres 3 de juliol s'obrirà al trànsit diversos trams dels carrers de Segur de Calafell dins la nova fase d'obres de reurbanització. Els carrers afectats són el carrer Sena entre Lluís Companys i el Passeig Marítim, el carrer Llobregat entre Lluís Companys i Maria Desvalls, el carrer Maria Desvalls entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Marta Morangas entre el Rin i Antoni Almanzor, el carrer Antoni Almanzor entre Marta Morangas i el Passeig Marítim i el carrer Besòs entre David Damàs i el Passeig Marítim. L'Ajuntament informa que també s'instal·larà senyalització provisional per orientar els conductors als carrers que temporalment no tindran accés per un dels seus extrems. Per conèixer amb detall els canvis en la circulació, podreu trobar un plànol adjunt a les nostres xarxes socials Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I deixem Calafell per parlar de Santa Oliva, perquè l'Ajuntament de Santa Oliva ha fet un nou pas per fer realitat l'ampliació de l'escola La Parellada. En el darrer ple extraordinari, el consistori va aprovar l'expedient de contractació de les obres mitjançant un procediment obert, iniciant així el procés per adjudicar els treballs. Aquest projecte permetrà ampliar les instal·lacions del centre educatiu amb la creació de nous espais i la millora dels equipaments existents. L'objectiu és adaptar l'escola a les necessitats actuals actuals i oferir unes condicions més adequades tant a l'alumnat com per al professorat, millorant els espais destinats a l'activitat educativa. Amb l'aprovació de la licitació, el consistori continua avançant en una actuació que ha de contribuir a reforçar la qualitat de les instal·lacions escolars del municipi. Les empreses interessades a executar les obres poden presentar les seves ofertes fins al pròxim 22 de juliol de 2026. Tota la informació sobre la licitació, incloent-hi la documentació, les condicions i els requisits de participació, es pot consultar al perfil contractant de l'Ajuntament de Santa Oliva.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol, Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar: si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia i que serà molt important sortir a temps o, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa als horaris, les primeres afectacions començaran a les 9 del matí, quan es tallarà la circulació als carrers afectats pel recorregut. Cap a 1:15, concretament a les 12:33, està previst que el pas de la caravana publicitària del Tour passi per Calafell, que sempre desperta molta expectació entre el públic. Els ciclistes arribaran a Calafell cap a 2:15 de la tarda. La previsió és que passin pel nucli de Calafell a les 2:34 i només 4 minuts després, cap a les 2:38, travessin segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera, ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horda Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer Sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel, totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I acabarem parlant del temps a Calafell perquè continua un temps plenament estiuenc, amb un cel majoritàriament serè i amb un ambient molt càlid. Les temperatures es tornaran a moure entre els 23 graus de mínima i els 31 o 32 de màxima, amb una marinada fluixa que es deixa notar a la façana marítima. A la resta de Catalunya també hi haurà sol, predominarà el sol amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. I de cara a la setmana vinent el temps es manté estable i atenció perquè la calor continuarà sent la protagonista. Les temperatures es mantindran molt altes o fins i tot poden pujar lleugerament entre dilluns i dimarts, amb un ambient de ple estiu arreu del país. Això és tot. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu i que acabeu de passar un gran cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: A matar-la. Calafell Ràdio
2: FM. It's summertime.
3: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

You said we were through. So let me fly out of this world.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Show. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. A Calafell Ràdio, Festa dels 80.

Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer. Right on, sequencer.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

En sintonía con Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

0: Calafell Radio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.